0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Sant Joan tanca en conjunt sense incidents greus. Els bombers han atès més de 1.400 avisos al llarg de la nit, principalment per petits incendis i incidències menors. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han fet una quarantena de detencions. A Barcelona, però, la policia investiga un incident amb arma de foc al barri del Born. Els fets no han deixat cap persona ferida, Anna Pujol.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 130 persones, 39 de les quals relacionades amb la celebració de la revetlla. De la resta, una quarantena han estat per delictes contra el patrimoni, 26 per violència de gènere i 14 per lesions, entre d'altres. La policia catalana ha desplegat un dispositiu especial i han fet 1.600 controls d'alcoholèmia, més d'un centenar dels quals han resultat positius, i una trentena per drogues amb 14 positius. Els bombers de la Generalitat han atès uns 1.400 avisos, principalment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els serveis més recurrents han estat els incendis urbans, com de contenidors o de mobiliari urbà, i també els de vegetació urbana. D'altra banda, el telèfon d'emergència 112 ha atès més de 10.200 trucades relacionades amb 5.200 incidents, la majoria també des de l'àrea metropolitana. El sistema d'emergències mèdiques ha atès una setantena de persones, una trentena de les quals per intoxicació, 30 més per accidents de trànsit, 4 per agressions, 4 més per cremades i 2 ofegats. Han augmentat les trucades al telèfon 061 Salut Respon respecte a l'any passat. N'ha rebut gairebé 3.700 per uns 2.800 incidents, 170 dels quals relacionats directament amb la revetlla. Els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 130 persones, 39 de les quals relacionades amb la celebració de la revetlla. De la resta, una quarantena han estat per delictes contra el patrimoni, 26 per violència de gènere i 14 per lesions, entre d'altres. Una quarantena han estat per delictes contra el patrimoni, 26 per violència de gènere i 14 per lesions, entre d'altres. 1.600 controls d'alcoholèmia, més d'un centenar dels quals han resultat positius, i una trentena per drogues amb 14 positius. Cap

0: a tota la família la millor música.
1: A Izaguirre, com a experts en vermut, ens hem adonat que quan demaneu un vermut, dieu...
2: Un vermú, un vermut, un vermutet.
1: Llavors, quina és la manera de demanar-ho?
2: Deixa'm buscar com es pronuncia. Pareu, pareu. Menys ximpleries i més Izaguirre.
1: Moltes maneres de demanar-ho i una de gaudir-ne.
2: Izaguirre, el nom del vermut.

0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Una nova setmana parlant de plantes medicinals amb la nostra biòloga Alicia Herrera. Tot a punt, tot preparat?
2: Hola, sí, tot bé.
1: Comencem a parlar d'espècies. Mm-hmm, és així?
2: Sí, perquè s'apropa el Nadal i el Nadal té olor d'espècies, jo crec, una mica, no? La canyella, la taronja, el clau, el gengibre... Aquí no hi ha gaire tradició, però als Estats Units hi ha les galetes de gengibre.
1: És cert.
2: Doncs parlarem una mica de les espècies.
1: Per quina comencem avui?
2: Per la canyella mateix, la canyella, que és la de, el nom científic és Cinnamomum, diverses espècies. La que és la veritable, diguéssim, li diem la canyella vera, i bueno, totes tenen en comú que són l'escorça d'un arbre triturada, que a vegades sembla que no pugui ser, doncs és això.
1: És curiós, perquè a més ve en forma de pal, no?
2: Sí, sí, sí, la podem comprar en forma de pal, que és l'escorça, que s'estreu de l'arbre de la canyella cada 2 anys, igual que els suros aquí, no?, en el nostre país. Bueno, són més els suros, però més anys, però bueno. Bé, l'arbre és de l'Àsia, i llavors, un cop treta l'escorça, la deixen fermentar 24 hores, se treu la capa externa de l'arbre, de l'escorça, i s'enrotlla la capa interna, que és la que ens arriba a nosaltres com a canyella.
1: La trobem així, també la trobem en pols. Tenen les mateixes propietats totes dues?
2: Sí, sí, sí, exactament el mateix. En pols facilita la vida, diguéssim, no? Depèn de l'ús que vulguis posar, si és un ús així per posar en pastissos, o doncs millor en pols, però si no, doncs l'escorça va bé per aromatitzar la llet, per exemple, quan feien arròs amb llet, no? La canyella es fa servir moltíssim, l'hem fet servir tota la vida,
1: Per infusions, no?, també.
2: Sí, i jo crec que és una de les espècies d'aquestes que porta centenars d'anys, des del principi dels temps de la ruta de la seda, doncs ens devia arribar la canyella cap aquí, perquè a més és una espècie que es fa servir molt en pastisseria catalana, també, Doncs jo crec que sí, que deu portar centenars d'anys aquí entre nosaltres.
1: I com et comentava, no?, dins la medicina ayurvèdica, moltes infusions ja porten la canyella. Això vol dir que té moltes propietats i molts beneficis?
2: Sí, les propietats de la canyella, entre moltes, hi ha la de baixar el sucre de la sang. Fa com si ajuda la insulina, doncs, a que pugui ficar el sucre dintre de les cèl·lules, per dir-ho d'alguna manera. Sobretot aquesta gent que té diabetis de resistència a la insulina, o a vegades quan ens fem grans que les cèl·lules es resisteixen a obrir-li la porta a la insulina, doncs la canyella ens facilita això. I llavors, com es veu? Doncs perquè baixa el sucre de la sang. Llavors, posar canyella en qualsevol lloc, doncs és fantàstica. Tant si en infusió, com deies, o directament, els iogurt amb canyella, que dèiem l'arròs amb llet, que ja poder no fa tant, la llet merengada portava canyella, galetes de canyella, posar-hi canyella a les infusions. Durant una època es va posar de moda el cafè amb una mica de canyella.
1: És cert. Doncs, que em sembla que potencieu una miqueta més totes les propietats i el gust del cafè, o per evitar el sucre també, sí, aquest punt més dolç de la canyella.
2: Exacte, sí, perquè la canyella pot ser un bon substitut del sucre si ens acostumem, i a més té altres propietats, per exemple, regula allò dels gasos, la gent que pateix de gasos a la panxa, doncs hauria de ser una de les espècies que hauríem de posar-hi a diari. I a més és antiinflamatòria, és antioxidant, és antiestrès espasmòdica, i ajuda a cicatritzar. Pensa que en molts de vídeos d'aquests de jardineria o així, quan tallen una arrel de les orquídies, per exemple, o una arrel o una branqueta d'un arbre de bonsai o de qualsevol planta que tinguem a casa, li posen una mica de canyella, xuquen en canyella perquè no s'infecti.
1: Aquesta sí que no la sabia. Tot un descobriment, Alicia. Sí. Que interessant.
2: Doncs seria això, per desinfectar ferides a les plantes. No he sentit a dir mai que es desinfectin ferides en els animals o en els humans, aquí no ho faríem, però sí a les plantes, La canyella també té una altra propietat, que s'estimula la saliva, La gent que té la boca seca o així també podria aprofitar aquesta propietat de la canyella per posar-la en el menjar, per això, perquè ens humiteja la boca.
1: Té alguna contraindicació? És que ara se m'acaba de passar pel cap que no pugui anar bé doncs, per una persona que pateixi tal cosa o tal altra?
2: És bona pregunta, perquè la curmarina de la canyella, que és un dels principis actius que té, té anticoagulant. Llavors no poden abusar de la canyella la gent que pren pastilles o medicaments anticoagulants. Però sí l'altra part de la població que, bueno, doncs que tingui algun problema amb la sang o alguna cosa així és més lleu, doncs sí que podria fer servir la canyella per aquesta propietat.
1: Com sempre, no n'abusem, no? Tot amb control. I ens evitarem possibles problemes, però que té molts beneficis, moltes propietats, tal i com ens has destacat avui. No sé si ens faltaria dir alguna cosa més sobre aquesta espècie avui, Alicia.
2: Mira, com a curiositat, la meva àvia posava una mica de canyella a les mandonguilles, per exemple, i que queda superbones. I això no ho vaig trobar mai més fins que vaig anar al Marroc, i allà les mandonguilles també porten canyella. I li dona un punt que és diferent i sorprenent, la canyella a les mandonguilles.
1: Doncs per què no provar-ho, no?, la propera vegada que en fem a casa.
2: Esclar.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui parlant de la canyella, i la propera setmana continuarem parlant d'espècies.
2: Sí.
1: Gràcies, Alicia Herrera.
2: Fins ara.
0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals. Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
3: És història. Senzillament.

0: la noche.
1: Pitufos, pitufitos, vamos a pitufar.
2: Hola, cracks, somos cracks.
3: Este programa es la hostia.
4: Sóc un oient del vostre programa i de la vostra ràdio. Endavant i màquina, que això va collonut.
5: Ei, que som uns cracs, som els millors.
6: Ei, sou els millors.
7: Hola, sou la hòstia, condueixo i escoltant-vos a vosaltres i des de luego que m'ho passo teta, tio. Sou la canya, sou els millors, tio.
8: Que tiene España son lo mejor que escuché de radio. Felicitaciones, son muy, muy, muy grandes y sí, sí, son buenos, muy buenos.
0: Jo des d'aquí em repeteixo com l'Alioli, però més igual, vull donar les gràcies a la vostra emissora perquè és l'emissora que sentirem, que sentim i que tenim posades a les 24 hores del dia, perquè és impressionant veure que us preocupeu de la gent de peu, perquè a vegades les coses petites són aquelles que ens fan grans.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: El Conservatori de Música Isaac Albéniz fa possible que infants i joves aprenguin música mentre adquireixen valors com ara l'esforç, la sensibilitat, el treball en equip i la creativitat. La Casa de Cultura és un pulmó cultural per a Girona i el conjunt de la demarcació. Amb programació pròpia en música, divulgació, cursos i tallers, també col·laboren iniciatives ciutadanes com espai de suport a creadors i agents culturals. Conservatori de Música Isaac Albéniz, Casa de Cultura de la Diputació de Girona. Diputació de Girona.
1: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
2: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
3: O no? Sí, no?
4: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.
5: Guarderia Canina Lena. Per a curtes o llargues estades del teu can. A través del joc i la sociabilització, el teu gos millora el comportament, suavitza caràcter, perd pors i aprèn bons hàbits. A Guarderia Canina Lena també ofereixen el servei d'ensinistrament, perruqueria i recollides a domicili. Més info a caninalena.com i al telèfon 648 03 16 62.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacre.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vilasacre, sempre amb tu.
0: I és que de Ràdio Vilasacre, només Ràdio Vilasacre. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: A l'espai el temps no passen hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passen experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Canviem de qüestió.

0: sabies que...
1: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
2: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Bona nit.
1: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.

0: un somriure, una il·lusió.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: A veure, jo voldria parlar amb el senyor director de Ràdio Vila Sacra i si em podia trucar en el 902 50 50, un moment, ja t'ho he trucat, ara no recordo el telèfon. 50 12.
4: Enviado hoy a las 13 horas 27 minutos.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs.
7: Això és...
8: És meravellós. Ràdio Vila-sacra.
9: Tenim el que d'altres no tenen.
10: Oi...

0: I parlant d'emocions.
1: 94. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

Una curiositat molt interessant és que hi ha un planeta on podria ploure ferro líquid. Es tracta de WASP-76b, un exoplaneta situat a centenars d'anys llum de la Terra. Aquest món és un gegant gasós extremadament calent que orbita molt a prop de la seva estrella. Sempre mostra la mateixa cara cap a ella, com fa la Lluna amb la Terra. Això provoca una diferència brutal de temperatura. Al costat il·luminat es poden superar els 2.400 graus Celsius, prou calor perquè alguns metalls com el ferro es vaporitzin. Els científics creuen que aquest vapor de ferro és arrossegat per vents potentíssims cap al costat fosc del planeta, on la temperatura és una mica més baixa. Allà, el ferro refreda, es condensa i podria caure en forma de pluja metàl·lica. Imagina un cel on, en lloc de gotes d'aigua, cauen petites gotes de ferro líquid. És un fenomen que sembla de ciència-ficció, però encaixa amb les lleis de la física en condicions extremes.

0: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial? Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
1: Filosofia sense punxero. F-A-M.
2: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
3: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: Tota comunitat necessita un cor.
6: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
6: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
6: Amic, si sents mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Tanca els ulls.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.

0: Auto Taller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
1: Líder europeu de taller multimarca.
0: Especialistes BMW.
2: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
0: Telèfon 972 50 55 55.
3: Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons, i ben aviat de pollastre amb més verdures perquè els puguem menjar cada dia, i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
4: Bon preu i esclat. Experiència única.

0: Doncs continuem i ho fem parlant de plantes. I qui millor que la Mercè Moral, una enamorada de les plantes, per parlar-nos d'ella. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mercè, avui ens vens a explicar quines són les contraindicacions d'algunes plantes que potser no som conscients, no?, d'aquestes contraindicacions.
1: Sí, de fet, les plantes són bones, però també poden ser un verí. I és el mateix que les medicacions. Si en prens moltes, també, si prens durant molt de temps una planta que potser tens suficient en un mes, doncs potser és dolent també.
0: Pot arribar a ser tòxic pel teu organisme, no?
1: Totalment. Pot ser, i depèn de com les prenguis, també pot ser tòxica, però sí que hi ha algunes que val la pena recordar-les perquè són molt habituals i la gent potser no n'és massa conscient.
0: Semblen molt inofensives i potser tenen contraindicacions que...
1: Exacte. Perfecte. Per exemple, una salze, que és sobretot per les febres, pels estats febrils, l'arbre, o sigui, el salze és un arbre, va molt bé també per les menstruacions doloroses, val? És l'escorça el que s'utilitza, però per persones amb problemes gastrointestinals, millor que no. Els hi pot provocar úlceres, els hi pot provocar problemes de gastritis. Si ja tens aquests problemes, el salsa per estats febrils o per menstruacions, tot això que ja va molt bé, millor que no. Potser utilitzar un altre tipus de planta. Ho dic perquè el salsa, quan vas a una herboristeria, te'l solen recomanar per aquests problemes, però millor que no, si tens aquest tipus de problemes. Una altra, de les més vulgars, de les més normals, de les més humils, que és la farigola. La farigola, que tothom l'utilitza per tot, i a més és que es pot utilitzar per tantes coses, per interior i exterior. La farigola és una planta que, si la prens molt, et pot provocar restrenyiment o et pot provocar nerviosisme. Val? Hi ha molta gent que està molt acostumada a prendre farigola constantment durant l'hivern. D'acord? S'ha d'anar molt en compte. Conec molta gent que la farigola li provoca restrenyiment. No ho saps fins que no ho has provat moltes vegades. No n'és conscient, clar, evidentment.
0: O potser penses que és una altra cosa,
1: una altra cosa,
0: no? No té provocada per la farigola.
1: Exacte,
0: no?
1: Que estic menjant poca fibra, que no sé què. Pues, si l'estàs prenent molt, molt, molt sovint, ves en compte que potser el restrenyiment que tens és degut a la farigola. Que ja dic que la utilitzem per tot. Beneïda farigola. Beneïda farigola. L'eucaliptus, aquests bafos habituals que fem quan estem refredats, quan tenim el nas tapat, quan tenim els bronquis tapats, quan tenim molta... que volem netejar, que fem bafos d'eucaliptus. Què et passa? Tinc el nas tapat, bafos d'eucaliptus. Atenció, persones amb asma, no. Aquestes persones no ho poden utilitzar, perquè encara es mulla més, per dir-ho d'una manera, tota aquesta part respiratòria, i això no interessa, s'humiteja més i no interessa per les persones amb asma. Totalment contraindicat. Ho dic perquè és que l'utilitzem moltíssim també, l'eucaliptus.
0: Sí, com un remei natural totalment inofensiu.
1: Exactament.
0: I no per tothom és inofensiu.
1: No. Persones amb asma, per descomptat, que no. L'anís, que l'utilitzen moltíssim pels mals de panxa, quan tens gasos i coses així. Inclús també pels pastissos. Posem anís als pastissos, això no és cap problema. Però s'ha d'anar molt en compte perquè hi ha persones que són sensibles a una de les drogues que té l'anís, que és l'anetol. Val? O sigui, les plantes estan compostes de moltíssimes coses, i l'anís precisament té una cosa que es diu anetol, que és un tòxic del sistema nerviós. O sigui, és un tòxic pel sistema nerviós. Per tant, hem d'anar molt en compte l'anís. També hi ha molta gent acostumada a prendre infusions d'anís barrejades amb altres coses, millor. Posa un poquet d'anís i una mica més de camamilla, per exemple, no? S'ha d'anar molt en compte. També se li dona, a vegades se li dona sabussa amb els nens petits per donar-los anís quan tenen aquests problemes de panxa, també, no? S'ha d'anar molt en compte amb l'anís. Sempre preguntar a l'herboristeria on vagis, o a la farmàcia, que també en venen d'aquestes coses, preguntar: tinc tal cosa, puc prendre això? Val la pena, I t'ho diran. Després tenim el lli. que són aquestes llavors tan maques, que també s'utilitzen molt, s'han posat molt de moda pels temes dels estrenyiments i fins i tot per persones que volen aprimar-se. Si et passes dels 100 grams d'aquesta planta, és molt difícil passar-s'hi, de 100 grams d'aquesta planta, molt difícil, però també si s'abusa molt, pots tenir molts, molts problemes també d'estrenyiment, tot el contrari del que busques. A vegades és el contrari del que busques.
0: Fa l'efecte totalment distint
1: totalment
0: del que tu estàs esperant.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Després tenim la regalèssia, que també s'utilitza moltíssim per a persones que tenen hipertensió. Les persones amb hipertensió poden, evidentment, poden prendre regalèssia, però, a veure, si jo t'ofereixo un got d'infusió amb regalèssia, per un dia no et passarà res. Vens a casa meva, te l'ofereixo, te la prens, però no habitualment, perquè la regalèssia puja la tensió. Puja la tensió. Després hi ha un altre que jo utilitzo molt. Totes aquestes jo les utilitzo.
0: Sí, són molt comuns.
1: Són molt comuns. Jo les utilitzo.
0: Tota la cuina, no? Per fer segons quines receptes també s'afegeixen, no?
1: Exacte. Que és el ginkgo biloba. El ginkgo biloba, que és un arbre...
0: S'ha posat molt de moda
1: també.
0: Tothom parla del ginkgo, no?
1: És que tothom parla del ginkgo, tothom parla del lli, la regalèssia, l'eucaliptus, la farigola... El ginkgo s'ha posat molt de moda, val? S'ha posat molt de moda, però s'ha d'anar molt en compte. Jo l'utilitzo molt quan estic molt, molt estressada i estic col·lapsada, no em venen idees al cap. Llavors el prenc.
0: Però és un relaxant natural?
1: No, és un circulatori del cervell, un circulatori de la sang al cervell, val? És un exacte, val? Se la recomana molt, per exemple, cada vegada més a la gent gran que pot tenir problemes o pot arribar a tenir problemes de memòria per la circulació sanguínia del cervell, bàsicament és això. Pels estudiants, quan estan en èpoques d'exàmens, també va molt bé, val? I a mi m'ajuda molt.
0: Sí, en cas d'estrès mental, no, podríem dir?
1: Podríem dir. O sigui, a vegades és que no circula bé la sang pel cervell, tant a joves com a grans, com a qui sigui. I aleshores el ginkgo biloba el que ajuda és això, la circulació, val? Llavors estàs destapat, és com si et destapessis el nas, no? Pues llavors et destapa una mica
0: la
1: circulació
0: de la
1: sanguínia, exactament. Però s'ha d'anar molt en compte la gent gran, sobretot la gent que pren anticoagulants. Hi ha molta gent gran que pren anticoagulants, no poden prendre ginkgo biloba, això els metges ja ho saben, però hi ha gent que s'automedica. També, per exemple, jo no el prenc més d'un mes seguit, val? Me'l prenc durant tot un mes quan tinc la necessitat. Més de 3 mesos pot ser també dolent. I també pot causar, això és el més d'això, no? Que jo no he vist cap cas, però bueno, sé que pot passar epilèpsia. Pot causar epilèpsia.
0: Greu.
1: Sí, pot causar epilèpsia. Però sobretot s'ha d'anar en compte a la gent gran el tema dels anticoagulants. Jo quan la recomano a la gent gran sempre dic, parla amb el teu metge, pregunta-li, perquè clar, hi ha molta gent gran que pren 50.000 medicaments i s'ha d'anar molt en compte. La barreja de medicaments i plantes, sí, s'ha de controlar.
0: Sí, perquè a vegades quan pensem en contraindicacions mirem quins altres medicaments prenem, però no ens fixem en quines plantes.
1: Clar, perquè
0: també...
1: el que no sabem són la composició de les plantes. En un medicament et posa la composició, però quan prens una camamilla, en el sobre no et posa...
0: No venen en prospecte, no?
1: Exacte, no diu quina composició té la camamilla, no? Llavors, exacte, és això. Pues aquestes són una miqueta les que jo volia parlar avui de contraindicacions.
0: Perfecte, i també ens vens a parlar d'aquelles plantes protegides perquè estan en perill d'extinció, no?
1: Sí. Malauradament, no sé si per qüestió... Bueno, per qüestions de clima segur que moltes estan en perill d'extinció, però de les que parlaré avui moltes són perquè la gent les agafa abusivament quan se les troba pel camp. I llavors abusivament, de mala manera, en comptes de tallar el trosset que necessites, t'emportes tota la planta, a vegades fins i tot l'arrel quan no la necessites, que només necessites la part de dalt de la planta, i l'arrenques tota. Has d'anar amb unes tisoretes i anar tallant el que necessites. No agafis més del que necessites, perquè a més l'acumulació de plantes és absurda. És absurda, perquè al cap d'un temps també perden poder. Llavors és absurd tenir durant 2 anys un munt de farigola quan durant un any ja és suficient.
0: Perdrà les propietats, no?
1: Va perdent propietats, evidentment. A veure, això ho pots trobar en qualsevol lloc. Qualsevol lloc que et poden dir, en la Wikipedia, en qualsevol llibre, en qualsevol cosa d'internet, et poden dir quines són les protegides i les d'extinció. Però jo vull aprofitar que des de la ràdio es pot dir d'una altra manera, d'una manera més propera. Val? O sigui, jo, Mercè, o tu, pots dir, escolteu, no feu això, perquè ens esteu fent mal, no només a nosaltres mateixos, per perdre aquesta meravella, sinó, a més, a la natura en general, no? Som éssers depredadors i hem d'aprendre a no ser-ho. Mira, una de les que estan protegides, a més, perquè si et veuen per la muntanya portant aquestes plantes que has agafat, et poden multar, fins i tot, eh? L'àrnica. L'àrnica, molt famosa també, molt famosa, perquè és antirreumàtica i tothom l'utilitza. L'oreja de oso, que jo només he vist una planta d'aquestes en tot el Prepirineu, només he vist una, amb la qual cosa ja m'imagino que és que per trobar-ne moltes ja deu ser complicadíssim. L'oreja de oso, que es troba només en les roques i només s'utilitzen les fulles, però és que a més les fulles són petitones. Si tu arrenques les quatre fulles que trobes d'oreja de oso d'aquell tros, ja no tornarà a créixer mai més. Segurament no tornaran a créixer mai més.
0: I per què la gent recolecta, per exemple, oreja de oso? Amb quina finalitat?
1: Pues és per la tos.
0: Per la tos.
1: És per la tos. És un remei molt antic dels Pirineus i per ahí, oreja de oso, més que té forma de... És a dir, oreja de oso que té forma d'orella d'os, no? I per això. És de muntanya, però és de la roca. Es trobes a la roca i és molt difícil de trobar. O sigui, dic, jo només he vist una. Una. En els anys que porto passejant pel Pirineu, una només he vist. Després hi ha la camamilla romana, que és una camamilla, bueno, hi ha molts tipus de camamilla romana, que és una mica més amarga que la matricària. Aquesta també està desapareixent, està desapareixent. El té de roca, tan famós, està desapareixent, també. La valeriana està desapareixent. I la valeriana també és que és una tonteria, perquè la gent s'emporta tota la planta, evidentment, perquè resulta que la valeriana el que s'utilitza és l'arrel. I abans què fa la gent?
0: Arrencar-la
1: tota per emportar-se l'arrel. Però la quantitat d'arrel que necessites per fer una infusió, vull dir, és que has d'arrencar bastanta valeriana. I és una veritable pena. Una veritable pena. Jo animo la gent a que les planti a casa. Animo la gent a que tingui la seva pròpia plantació de les que utilitza habitualment, a part de les herboristeries, que sí, hi ha cada vegada més gent que les planta, que ja té plantacions i les ven. I les herboristeries és de venda de plantacions.
0: Millor que arrencar-les del seu hàbitat natural, doncs plantar-les a casa o anar-les a comprar.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte, evidentment.
0: Perfecte, doncs ens quedem amb aquesta... No sé si tens alguna més?
1: Sí, només dues cosetes. Hi ha dues plantes que no estan autoritzades a vendre. Bueno, n'hi ha moltes, eh? Moltes. Però n'hi ha dues. És una molt, molt divertida, el vesc. Sí, és aquesta que la poses, la penges al sostre i has de fer un petó.
0: El
1: muérdago, és el vesc.
0: El muérdago, el típic de Nadal, no?
1: Exacte. Sí que es ven com a guarniment, però no es pot vendre per temes farmacèutics. O sigui, per temes farmacèutics sí, perquè l'utilitzen, però no es pot vendre per fer una infusió. Val? I després els fruits del julivert, que també fa molts anys es venien, ara tampoc està autoritzada la venda dels fruits de julivert.
0: Perquè són plantes protegides, no?
1: Són plantes protegides. En alguns casos són bastant contraindicades per diferents... Perquè les plantes, abans de sortir al mercat, passen també una inspecció. També una inspecció. I si hi ha contraindicacions molt fortes, no sortiran al mercat.
0: Perfecte, doncs ens quedem amb amb aquesta última reflexió i també amb els consells de que no per ser les plantes remis naturals són inofensives, hem de pensar que les plantes també tenen uns ingredients que es poden ser perjudicials pel nostre organisme i que sempre, abans de qualsevol dubte, doncs preguntar, no? Preguntar a l'herboristeria, preguntar a la farmàcia, si tinc un problema gastrointestinal, per exemple, o de nerviosisme, aquesta planta m'anirà bé, no m'anirà bé.
1: Exacte.
0: I tampoc no abusar tampoc gaire de les plantes.
1: No.
0: També seria un altre consell.
1: No s'ha d'abusar. De res.
0: Però bueno, les plantes, com sembla que el que diem, no? Que és un tema tan natural, doncs sí, que no hi ha cap mena de contraindicació.
1: Sí, però,
0: i no és
1: però clar, és que molts dels medicaments estan basats en aquestes plantes.
0: I quan prenem una medicació, també pensar en quines plantes estem també prenent.
1: Exacte.
0: Perquè les plantes poden interactuar amb aquesta
1: és
0: medicació.
1: És consultar tan fàcil com el metge. Hi ha metges que no creuen en les plantes, però és igual. Et diran, si te la prens d'aquesta, la camamilla que m'estàs demanant, no et passarà res. pues no passa res. No, no, no t'està dient, s'haurà de dir, no et farà res perquè la camamilla no fa res. Bueno, però tu te la pots prendre perquè el teu metge ha dit que no hi ha cap problema.
0: Amb el consell mèdic. Molt bé, Mercè, doncs moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Fins la propera.
1: Adéu.
0: Adéu, bon dia.
2: Bona nit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Volem cridar l'atenció sobre l'anomenada síndrome de privació lingüística, una situació que afecta el desenvolupament de les persones sordes quan no poden tenir accés a la llengua de signes. Un fenomen que s'està estenent en considerar que la tecnologia, els audífons o els implants coclears solucionen el problema. Esperanza Morales és lingüista, experta en bilingüisme de llengües de signes i llengües orals.
2: Perquè consideren que la llengua de signes ja no és necessària, com que tenen audífons o com que tenen, han rebut un implant coclear, doncs al final escoltaran i llavors no estan facilitant la llengua de signes. No només és l'escola, està el Departament de Salut, està la indústria dels implants, vull dir, aquí darrere de tot això està la biotecnologia, vull dir, que és la idea de que la tecnologia ho resoldrà tot, i s'està veient que no.
1: La llengua de signes per a les persones sordes i per a les sordocegues encara més és fonamental per al seu desenvolupament cognitiu, emocional i social, perquè evita l'aïllament i fomenta la integració.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
4: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
4: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
5: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

0: Mmm, que bo!
1: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.

0: Escolta.
1: El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libre Logístic. Transport terrestre, aeri, marítim, nacional i internacional. Cobrint tota Europa amb servei diari d'agrupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a librelogístic.com.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Gironit.com.
1: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
0: Gironit.com.
1: Concursos, entrevistes, fotos, vots de treball.
0: Gironit.com.
1: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
0: Gironit.com.
2: Pareu bé l'orella. Per fer que la convivència sigui una realitat, els Mossos d'Esquadra som amb tu, sempre.
3: I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar.
2: Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i molts més.
3: Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. T'atreveixes a donar el pas? Apunta't i supera els desafiaments.
2: Presenta la teva sol·licitud a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.

0: I parlant d'emocions.
1: 65.
2: A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
3: 59.833 a les 22 hores i 37 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
2: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: a la comunicació del segle XXI. Tenim la gran sort de disposar de mitjans infinits de tots els sectors a través de mitjans televisius, informàtics i radiofònics.
1: En tots ells, n'hi ha que disposen de grans pressupostos, de professionals de renom, de cobertures en alta qualitat i definició. I hi ha els que modestament fem el que podem i que, diu la tradició, no estem obligats a més.

0: Per aquesta raó, i la raó que més et convingui, escull lliurement qui i què desitges que t'acompanyi en el teu dia a dia, en aquest món convuls i ple de manipulació i dubtes.
1: Sense que t'influenciï qui només es mou per diners i interessos. Si vols, per suposat. Sempre, lliurement. Al cap i a la fi, és el teu dia a dia.

0: informació, música, entreteniment.
1: Torn per la cultura.
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
3: El que no sap res és un imbècil. El que sap i calla és un criminal. Ho deia Bertolt Brecht, que va viure gairebé tota la vida perseguit per criminals. Nascut el 10 de febrer del 1898 a Augsburg, Alemanya, va començar a estudiar medicina el 1917, però ho va haver d'interrompre per anar a fer de soldat sanitari a la Primera Guerra Mundial. Uns anys més tard es va instal·lar a Berlín, on va treballar al Deutsches Theater. Les seves obres i les seves idees eren clarament comunistes, cosa que li va ocasionar un problema quan els nazis van pujar al poder. El 1933 començava la seva diàspora, que el va dur primer a Dinamarca i després a altres llocs d'Europa, fins que no li va quedar altre remei que anar-se'n als Estats Units, que era, de fet, l'únic lloc on es podien representar les seves obres, i, sobretot, l'òpera de Tres Rals, del 1929, amb música de Kurt Weill, una crítica d'allò més àcida contra el capitalisme.

0: Bertolt Brecht va fer guions de cinema a Hollywood i va escriure algunes de les seves millors obres mentre era a l'exili, com La vida de Galileu, el 1939, o La mare Coratge i els seus fills, el 1941. A totes les seves obres, Brecht intentava sacsejar la consciència del públic. Però acabada de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units va començar la cacera de bruixes contra els intel·lectuals de tendències comunistes. El 30 d'octubre del 1947, Brecht va ser interrogat i l'endemà mateix va tornar a fugir cap a Europa. La seva guerra personal encara no s'havia acabat.
1: La guerra que vindrà no és la primera. Abans hi ha hagut altres guerres. Quan la darrera va acabar, hi havia vencedors i vençuts. Entre els vençuts, el poble passava fam. Entre els vencedors, el poble passava fam també.
0: L'Europa dividida no va acollir Brecht amb els braços oberts. Després d'un any a Suïssa va aconseguir un passaport txec i es va traslladar a Berlín Est. Allà va dirigir el Deutsches Theater i va fundar el Berliner Ensemble. Però no hi va trobar la pau, perquè sovint el convidaven a fer teatre a l'altra banda del mur i això no agradava als socialistes. Va morir el 1956. Llavors sí, finalment va deixar de fugir.
2: Lletres d'or.

0: la nit.
1: I em preguntes per què. I això em preguntes. L'estimo perquè és la meva. L'estimo perquè amb ella la primera rondalla em conta l'àvia un capvespre d'estiu mentre el sol queia. L'estimo de tot cor, perquè aquell sublim t'estimo va dictar-me l'amor en la mateixa llengua, perquè la parlen els meus amics de sempre, els que ploren amb mi i els que amb mi riuen, els que em criden avant i avant m'empenyen. L'estimo de tot cor, perquè cigales i espigues i roselles i els rossinyols i el mar i el cel i l'aire els seus grans secrets em revelen. No em preguntis per què. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Sabadell, la Federació d'Associacions Veïnals denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esports Sabadell, Diego Foli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat Kevi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports a Sabadell.
2: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, una indemnización en diferido.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les xarxes socials formen part del dia a dia de la gran majoria d'adolescents catalans. Segons l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital, elaborat entre d'altres per UNICEF, el 93% participen almenys una xarxa social i gairebé 8 de cada 10 en fan servir 3 o més. La presència digital comença cada cop abans. Els últims cursos de primària, prop del 74% ja té perfil en alguna plataforma, Maria Huguet.
2: L'estudi també revela que els menors catalans tenen accés al seu primer mòbil als 11 anys de mitjana. Més del 9% dels infants d'entre 10 i 20 anys a Catalunya dedica més de 5 hores diàries a les xarxes socials entre setmana, una xifra que s'eleva fins al 21% durant el cap de setmana. A més, gairebé el 7% podria haver desenvolupat un ús problemàtic de les xarxes socials. L'estudi reclama a la indústria tecnològica un algoritme segur per als adolescents. Antonio Rial és professor de la Universitat de Santiago de Compostela, que també ha participat en l'estudi.
3: Nos preocupa el uso que nuestros hijos hacen de la tecnología, pero tal vez lo que debiera preocuparnos es el uso que la tecnología está haciendo de nuestros hijos.
2: També apunta a abordar el benestar digital com una qüestió de salut pública.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Això és...
7: És meravellós.
8: Ràdio Vila-sacra.

0: Número 12. La millor resposta.
1: Recordes que en Miquel volia crear el seu propi negoci?
2: Sí, per què?
1: Doncs no ha fet falta. Reempresa l'ha ajudat a comprar-ne un que ja estava en funcionament.
0: El Centre de Reempresa de Catalunya és un servei públic que posa en contacte persones que volen vendre una empresa amb persones que volen emprendre un negoci sense haver de començar de zero. A través de més de 80 punts d'atenció a tot Catalunya, més de 150 professionals t'acompanyen de forma gratuïta en tot el procés de compra-venda. Troben més informació a reempresa.org. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Quan la realitat és trista i avorrida,
4: el millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
6: Convertides en sensacions.
7: El secret de l'amor.
8: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
9: Miquel Pedrosa Ros.
10: Marta Margall Cordomer.
9: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96 en té ella.
8: 96.
9: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
8: I quan porteu casats?
9: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. Molt. El 1946. I mire, i així ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Ah. Per què? La meva germana és la Lluïsa Pedrosa. L'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figueres.
8: I com va anar que us vau conèixer? Com va anar?
9: Miri, perquè el meu ofici és matarifa, oi?
11: Què vol dir matarifa?
9: Matarifa, matador, que treballo amb un matader.
11: Ah, vale.
9: Els meus pares eren carnissers. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. I d'allà, miri, vaig anar treballant al matadero i vaig a Matarifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anant aquí a Can Cruzet, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí. Era, el seu avi era en Cordomí, eh? I eren aquí en aquesta horta i era aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, passava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Cruzet. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, em farà mal aquesta figa." Coses de jovent. Sí. I mira, i així, sí, i em vaig anar fixant amb ella, em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar en Raonari, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment, i ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. Però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella, sempre era aquí al voltant de Figueres, i esclar, sempre es va anar veient, i fins que en l'any 30, ai, 46 em va llicenciar. I llavors es vam casar.
10: D'això apòstil, fill. El mateix et feia d'ells. Era esto de un noi jove, mira, i venia, no anàvem a, ni anàvem a pasta, ni també anàvem a... els que s'han segat.
11: I es van casar enamorats, molt enamorats.
10: Sí. Fins que vam arribar a casar.
8: I quin és el seu secret de l'amor per vostè?
9: Ai, em penso cap, perquè no... és una cosa espontània.
8: No, ja.
9: Això jo ho considero una cosa espontània, que surt sense pensar.
10: No te trobes, tu em contents, te pas, i d'un dia a l'altre ho fem.
11: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
9: Jo, a tota la meva família, perquè ens fem amb tots els meus nebots, i netes, i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, el fent servir el menjador. I vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anàvem a casa, un dinar. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat. Del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... Bueno. I això encara em veig amb condicions, diguéssim, de portar-la. Però em fa una cosa.
8: És admirable.
9: Per allò de dir, és tan gran i... perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ell.
0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
12: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 96.
0: Parlem de música. Evolució de la telefonia. Telefonia aplicada a la televisió. Telefonia.

0: Enric Aloy, director de l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat.
1: Una de les denúncies que és més reiterada és quan un usuari es vol donar de baixa d'una companyia i la companyia sistemàticament li nega el fet de la possibilitat de donar-se de baixa. Això succeeix, per exemple, quan una persona vol canviar de companyia o simplement vol deixar de tenir un servei concret i aleshores, un cop ho ha sol·licitat pels canals que posa la companyia a disposició de l'usuari de serveis d'atenció telefònica al client, doncs veu com, malgrat que se li accepta la baixa, se li continuen arribant els rebuts. Això provoca moltes vegades que l'usuari deixi de pagar aquests rebuts i finalment acabi amb una llista de morosos perquè la companyia així ho ha previst. Al costat d'aquesta queixa tenim també tots els problemes derivats amb el mal funcionament dels kits ADSL. Des de la persona que rep el kit a casa seva i que mai li funciona, però en canvi la companyia sí que li va cobrant la quota mensual, o bé des d'aquell que un cop el té instal·lat i li funciona no té la velocitat que se li havia promès, o bé té qualsevol problema tècnic que es veu incapacitat de resoldre a través dels mitjans que posa la companyia a la seva disposició, que són els serveis d'atenció telefònica al client. Altres tipus de problemes són deficiències en el servei de telefonia, a vegades doncs, són talls de línia sense que la companyia respongui amb la indemnització que li correspon. I després, d'altra banda, també tenim queixes per publicitats enganyoses.
2: Tanca els ulls.

0: Servei Municipal de WhatsApp a Vilasacra.
1: 678-60-13-31.
0: Només per enviar informació.
1: No es contestaran trucades ni missatges. 678-60-13-31.
2: L'usuari pot donar-se d'alta i baixa en qualsevol moment.
1: Més informació 972-50-75-23. Ajuntament de Vilasacra.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú. La clau de volta. Quins tipus d'anticossos genera el nostre sistema immunitari?
1: Gemma Montconill, investigadora en immunologia de l'Institut de Salut Global de Barcelona.
2: Els humans tenim 5 tipus diferents d'anticossos. IgA, IgM, IgG, IgE i IgD. Difereixen en la seva localització, les seves propietats biològiques i funcions, i també la capacitat de reconèixer els diferents parts de patògens. La IgA es produeix sobretot en mucosa. En canvi, la IgG la trobem en sang i altres fluids corporals. Les IgAs protegeixen contra infeccions en les mucoses i les IgGs contra patògens invasors. La IgE, en canvi, protegeix contra paràsits i està involucrada en l'al·lèrgia. A més, es produeixen en moments diferents. En una primera infecció, primer es produeix la IgM de forma molt ràpida, però relativament breu, i després la IgG, que és l'isotip que perdura al llarg del temps i que dona protecció front a noves infeccions amb el mateix patogen.
3: A les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
4: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: Ha quedat clar?
6: Atenció.
7: Ai, ai, ai.
8: Què dius ara?
5: Tu perdràs

0: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
1: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua Ixjan, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
0: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
1: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
0: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: Un protector de pantalles anul·la la llum tòxica que perjudica les cèl·lules de la retina. Es diu Reticare i es pot incorporar a telèfons, tauletes o ordinadors. Es tracta d'una eina sorgida arran d'un estudi amb ratolins de la Universitat Complutense de Madrid, segons el qual l'exposició a pantalles provoca la mort de cèl·lules oculars. El protector incorpora una tecnologia que anul·la la llum LED dels dispositius, que resulta perjudicial per a l'ull i mitiga altres efectes en la salut ocular causats per l'exposició a pantalles. Milo García, investigador de Reticare.
2: Se aplica igual que cualquier otro protector. Lo único que está haciendo esta pantalla diferente es que nos está cambiando la composición de la luz, nos la está haciendo más natural. Con esta aplicación que lo que hacemos, hemos demostrado que ese efecto se produce y otros efectos como por ejemplo la reducción de los dolores de cabeza, la reducción de los del picor de ojos, etcétera, ¿no? Las pruebas se han hecho con animales. Durante 3 meses se ha analizado cuál es el efecto que se produce en tablets y cómo esos tablets reducen las células de la retina después de esos 3 meses en los animales. Cuando nosotros utilizamos Reticare, esta muerte celular prácticamente desaparece.
1: Aquests investigadors també han desenvolupat unes ulleres amb el mateix material dels protectors i especialment dissenyades per mirar la televisió.

0: merda.
1: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
4: Hola, sóc l'Ivan. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. Ho he escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. En sucre blanc i ous i farina passada pels sedars que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic. I també hem fet amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents! Quin crac-cranc que faran les dents! Lola Casas.
3: Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: No.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Greenpeace s'assuma les crítiques per les altes temperatures a les escoles i als instituts. A través de càmeres que detecten la calor, l'ONG constata que moltes aules d'arreu de l'Estat estan per sobre dels llindars recomanats per a les institucions mèdiques. L'informe recull imatges d'una escola barcelonina on algunes aules i el menjador registren temperatures superiors als 30 graus, mentre que en zones del pati s'arriba fins als 50. Tret del centre barceloní, Greenpeace presenta imatges de 5 escoles i instituts més d'Alacant, Madrid, Ourense i Sevilla. Tots 6 estan molt per sobre dels 24 graus que recomanen els experts com a temperatura òptima que afavoreix el rendiment escolar. Aquesta denúncia se suma a diverses iniciatives que reclamen més bones temperatures a l'aula, com ara Aules que Cremen, és una plataforma que monitoritza la temperatura en més de 200 centres educatius catalans i que permet consultar les dades en temps real a través d'un mapa interactiu.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
6: És Ràdio Vila-sacra.
5: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
6: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
7: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gent Ràdio Vila-sacra.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia. No, mira, a veure, jo penso que la feina avui en dia aquí a Catalunya i a Espanya en general està molt malament, que no hi ha possibilitats pels nostres fills, i que una bona cosa és els idiomes. Els xinesos, sí, el mercat xinès pues s'està obrint moltíssim, i jo conec hi ha gent que els seus fills els estan introduint cap a, de ben petits, a estudiar xinès. No ho sé, vull dir, ara és una bona cosa, els idiomes. Un petó ben fort.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs. Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gent Ràdio Vilassar.

0: Així sonen les 500 hores diàries que es destinen a treure pintades, adhesius i cartells als carrers. I així sonen els 22.000 euros al dia que costa aquesta neteja. I si cuidem el que compartim?
1: Què en penses? Perquè tu també penses, no?
2: O no? Sí, no?
3: Confiem en ell, però, esclar, aquesta rialla emprenya.
4: A la teva ràdio.
5: Y ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré.
6: No, hija, no. No, hija, no.
7: Radio Vila Sacra es una alta historia.
8: No, no, no, no, no.
9: Te lo digo o te lo cuento.
10: Ai, Catalina, potecari.
7: Radio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
11: A l'Espai Gironès el temps no passa en hores.
12: Passa en somriures, passa en il·lusions, en emocions, passa entre i oh.
11: Perquè a l'Espai Gironès el temps passa en experiències.
12: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
11: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.

Amb Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.

0: viatge en el temps.
1: No tinc paraules per agrair tot el que van fer per mi.
2: La que escolten és la Fàtima. El seu exmarit la va maltractar durant 8 anys fins que ella va decidir començar una nova vida.
1: Les coses anaven empitjorant i empitjorant fins al moment que, bueno, que jo ja no podia sostenir la situació i vaig decidir tirar endavant i denunciar la situació.
2: La Fundació Sergi li va trobar un pis i la seva vida va canviar per complet. Ara viu amb el seu fill i té una feina. Des de la Fundació busquen ajudar més dones víctimes de la violència de gènere. Compten amb una desena d'habitatges però no arriben a cobrir la demanda. Marc Puntonet és el responsable del projecte.
3: Quan ens arriba la demanda d'una dona, no la podem ubicar ràpidament en un habitatge perquè no disposem d'habitatges lliures. Llavors, que ens arriba un habitatge d'una persona que ens el cedeix, doncs parlem amb les dones que ens han estat derivades i mirem quina s'adequa més en aquest habitatge.
2: Per això fan una crida a propietaris que disposin d'algun pis buit a posar-lo a lloguer social de manera temporal i poder ajudar així a que històries de supervivents com la de la Fàtima tinguin un final feliç.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pla pioner público-privat contra incendis a la zona de la Muga, a l'Alt Empordà. És una iniciativa de la Fundació Pioners del Nostre Temps amb el suport del Departament d'Agricultura. El projecte afecta unes 40.000 hectàrees amb desbrossades estratègiques i pastures. Girona, Laia Claret.
2: Del total de 40.000 hectàrees que se'n beneficiaran, es faran treballs concretament a unes 2.500 d'estratègiques. El director executiu de la Fundació és Oriol Armet.
3: Hi havia un buit de planificació des del punt de vista de prevenció de grans incendis forestals en una zona on hi havia hagut l'incendi del 2012, que va cremar més de 13.000 hectàrees amb 4 víctimes mortals. És un pla pioner al sud d'Europa perquè per primera vegada s'ha creat des de l'impuls d'una fundació privada que ha treballat de comú acord amb la Generalitat de Catalunya com a ens competent.
2: Engloba uns 20 municipis que van des de la Vajol fins a Navata, a l'Alt Empordà, i una de les claus de la iniciativa és que implica els diferents actors del territori. El director tècnic del Consorci Salines Bassegoda és Oriol Porcel.
4: Els ajuntaments tenen la competència de les franges perimetrals, tenen els ajuts, però tots també tenen clar que no podran afrontar els incendis només amb accions locals. Aquí, entitats com el Consorci poden anar de la mà d'entitats també del territori, com són la Fundació, per acompanyar en aquesta execució més directa sobre el territori.
2: La intenció primer és reduir el combustible i un cop fets aquests treballs que se'n pugui fer el manteniment en pastures. El document ara s'ha lliurat a la Generalitat perquè es pugui començar a implementar. El projecte compta amb el suport i finançament del Ministeri per la Transició Ecològica i Fons Next Generation.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Sons de Taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Un tema en so cubà que tant els agrada fer els cremats, escrita i musicada per un dels seus components, l'Enric Ferrer. Aquesta lletra aconsegueix fusionar la nostàlgia de la taverna marinera de tota la vida amb la calor i el ritme del Carib més canalla, amb el contrast entre la foscor del mojito i l'escalfor del cremat. La cançó es converteix en una celebració de la música, el ball i la complicitat compartida a la barra d'un bar. És la taverna del vell mercant i ens la canten els cremats.

0: Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: Sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben. Simplement brutal.

0: La violència masclista no afecta només les dones.
1: La violència masclista afecta tota la societat.
0: Treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
1: Implica-t'hi, forma part de la solució.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí. Serà?

0: Toc Toc. Connecta't al territori.
1: Volem compartir petons que connecten.
2: Exclusives Ràdio Vila-Sacra.
1: Connectem petons.
3: Quin és el secret de l'amor?
4: El secret de l'amor. Ignasi, 79 anys. Maria Teresa, 72 anys. 54 anys casats.
5: Jo vivia en una planta baixa i el meu marit vivia al costat. Ell tenia 7 o 8 anys i jo en tenia 2.
6: Com a veïns, lògicament, eren criatures. Jo tenia 8 anys i ell en tenia doncs, 2. I ella, res, cada una a la seva banda i cap cosa d'altre món. El que passa que ella, verdaderament, va festejar amb un germà meu. Oi. I després vaig posar la bassa jo i es va quedar amb mi. I es van conèixer a partir dels 14 o 15 anys, ja anàvem junts, anàvem a posar al cine, ja va començar així. I a cap de 3 o 4 mesos, una cosa com a tenir una edat, ella va tenir els 18 i els 25, en 3 o 4 mesos van casar. De pressa, eh? De pressa i corrents.
5: No, saps què passa? Que en aquella època, l'època nostra, estaven les parelles estaven molts anys recollint diners per poder-se casar. Perquè no es casaven així com així. I llogaven una habitació o es quedaven a casa els pares. I nosaltres, ell va dir que si ell tenia d'esperar-se 10 anys com la seva germana, no. Ens casàvem en 3 mesos o no ens casàvem. I jo vaig dir, doncs ens casem, a casa de la meva mare. Vam fer l'habitació que estava fora del pati, vam fer l'habitació i ens vam quedar a casa de la meva mare.
6: La independència és el principal. Quan te cases, cases vol. Doncs cases, vols viure a tu aire i els sogres, els vells, pues, ens atenen. I fas coses que ells no admeten perquè tenen una altra edat i tu no acabes d'assimilar-ho que tens una altra edat. No hi ha discussions ni baralles, però és allò de suportar una mica les coses. I anar aguantant, i ara aguanto jo, i ara aguantes tu. 14 anys, així.
5: Jo diria que la parella ha d'estar sols. Sols. Amb els pares és molt maco, però sols. Tant els pares com la sogra, però sols.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
2: Això és...
3: És meravellós.

0: I parlant d'emocions.
1: 19.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Xica, tica i ballarica.
4: Tot i que no els faci servir pràcticament ningú, els verbs a pujar i a baixar existeixen i no són sinònims de pujar i baixar. Això de pujar i baixar només ho fem als subjectes animats. Però quan fem pujar o baixar alguna cosa, la pugem o la baixem. Gran exemple, les persianes. Les persianes s'apugen o s'abaixen perquè no van soles. Som nosaltres qui les apugem o abaixem.
5: Informació, música, entreteniment.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenien era d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns el jutge ja va ratificar la presó per l'acusat. L'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant de la jutja.
2: Eo! Notícies, curiositats, música i sensacions a Ràdio Vila-sacra, a

0: Fem Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
2: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
3: Besalú. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana, carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romaní. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: La història ens fa guardians del nostre país, dels nostres orígens i dels nostres paisatges, que han fet que siguem com som. Paisatges que ens han fet un poble ferm i orgullós del que som i tenim.
2: Ho fas molt bé. Has pensat a dedicar-t'hi?
3: Sí, al curs vinent m'agradaria estudiar un grau en música.
4: Els estudis de música i dansa són ensenyaments amb vocació professional i de llarg recorregut. En el cas de la música hi ha tres nivells: les escoles de música, el grau professional i els ensenyaments artístics superiors, en els quals es pot escollir entre diferents especialitats. I pel que fa a la dansa, també s'ofereixen tres nivells d'estudis: les escoles, el grau professional i els ensenyaments artístics superiors. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Fantàstic. Què tal estàs?
1: Molt bé, estic molt bé. Aquí preparat per deixar-te mut.
0: Preparat per deixar-me mut, a mi?
1: Sí, sí, avui et deixaré mut.
0: Bueno, per alguna raó en concret?
1: No, perquè cada dia em dono més compte que no saps el que hauries de saber.
0: Ah, bueno, però ja et vaig dir ahir que et tinguin a tu perquè m'il·lustris, perquè m'ensenyis, perquè em portis informació que amb la qual jo aprengui.
1: Sí, sí, no, no, sí, això ho tinc claríssim. Això ho tinc claríssim. Per això avui aprendràs 5 coses que no te les pots ni arribar a imaginar.
0: Molt bé, doncs tu diràs 5 coses que no em puc arribar a imaginar, digue'm.
1: Tu saps que el vostre ronyó, el dels humans, té un total d'un milió de filtres per poder filtrar tot el que li arriba?
0: Un milió?
1: Un milió de filtres té el ronyó humà.
0: Pues no ho sabia.
1: Veus com no saps? Tu sabies que els vostres ossos, els ossos del vostre cos, són tan resistents com el granit?
0: Déu-n'hi-do. Tampoc ho sabia, això.
1: Tu sabies que les ungles dels peus i de les vostres mans creixen, creixen, creixen i no deixen mai de créixer fins i tot quan esteu morts?
0: Bueno, doncs no, tampoc ho sabia.
1: Tu saps que els vostres ulls es mouen una mitja de 100.000 vegades al dia? Cada dia, 24 hores, es mouen 100.000 vegades els ulls, cap amunt, cap avall, cap a la dreta, cap a l'esquerra?
0: Doncs no. No ho sabia.
1: Doncs imagina't si t'haig d'ensenyar coses, Xavier. Imagina't si t'haig d'ensenyar coses. I és que n'has d'aprendre. Al final de curs aprendràs.
0: Bueno.
1: Et faré un examen, eh?
0: Ah, bueno, sí. Ho accepto.
1: Vale. Doncs vés apuntant. Vinga, fins demà.
0: Fins demà, Robotech. M'ha agradat molt avui, eh?
1: Doncs demà hi ha un mes.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Φλαμέγκες και στεού, πουνιαντέρες. Μπα, τε, σε απερτού. Λάτρε τα μπέ, τε, δώνετε. Μοντσιρά, τε, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Μερσέ, τον ρεκόρ σαν του άμε. Έγκε, κιντζουνάτρε. Γράτη, τούτε δεν μπορείς, πάτε, δώνετε, για το βιδική. Ωραίο. Salud, salud, ya, Gideu.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
4: Quina raó mou el teu món?
5: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
6: Home, sí.
7: Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
8: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets, xai tendre i gustós, vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: Atenció professionals de l'hostaleria i restauració. Solucions Hostaleria. Especialista en solucions de paper per hostaleria. Més de 20 anys d'experiència donant solucions per als restaurants. Distribuïdor oficial Europochet a la província de Girona. Informis. Solucionshostaleria.com.
1: La música, sense cap dubte, la nostra. La de Ràdio Vila-sacra.

0: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
1: Som el que no hi ha.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: I parlant d'emocions,
2: 55.
1: Exacte.
0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
2: El bon entenedor. Ràdio Vila Sacra.
5: És temps de renovar il·lusions. A Tapisseria Chia ho sabem i per això t'oferim ara la possibilitat de renovar el teu vell sofà. Així de fàcil, el seu nou sofà a preu de cost. A més, a Tapisseria Chia, com sempre, li continuem oferint matalassos de làtex natura, catifes, toldos, cortines, reparacions de sofàs. Ara és el millor moment per visitar Tapisseria Chia. Ens trobarà al carrer Pere III, número 64 de Figueres. Recordi, Tapisseria Chia, si és Chia, sí.

0: els dimarts a les 11 de la nit.
1: I parlant d'emocions.
2: 12.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Bé, no?
5: Màgica, plena de música i cultura.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira'l.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Menja cada dia i tindràs energia.
5: Deixa un missatge.
6: Un viatge en el temps. Sigues intel·ligent.
7: Fer volar la imaginació.
8: Sí. Eternament.
9: Ai. L'opció dels que en saben.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan.
2: No podem oblidar el paper de les dones com a compositores de música. Durant el romanticisme, la Fanny Mendelssohn va ser una nena prodigi. Composava i tocava el piano molt i molt bé. Una de les seves obres que sentirem ara és la fantasia

Finalment, a l'època del romanticisme, no podem oblidar a Ludwig van Beethoven, un compositor que es va quedar sord i tot i això continuava component, tocant instruments i dirigint orquestes. Una de les seves composicions més famoses per a piano va ser Pare Elisa. Segur que la coneixeu. Gràcies per escoltar el nostre programa. Fins aviat.

Nosaltres pintem un futur ple de vida, una vida plena de colors. Si estem junts, tot anirà bé. Una abraçada és tot el que necessitem per tirar endavant. La imaginació fa que els nens siguem invencibles i ens deixem portar amb tota confiança, ja que el nostre futur el deixem a les seves mans. No perdem mai l'esperança de fer volar els nostres somnis. I els nostres riures són la millor teràpia i el millor secret per lluitar i vèncer. La Maia, el Jordi, la Rocío, l'Iker i el Nil, com jo, tots ells estan, o han estat, convivint amb un càncer. Jo sóc el Yuri Sendón. Ara fa gairebé un any que em van diagnosticar un medul·loblastoma. En aquell moment em van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l'hospital pediàtric de referència tant a nivell europeu com a nivell mundial. El primer pas que van decidir els metges va ser practicar-me una cirurgia per extreure el tumor cerebral. I quan em vaig recuperar, vaig començar un llarg tractament de radioteràpia i quimioteràpia. Des de que va començar tot aquest procés, he hagut de viure a Barcelona, però també s'hi han hagut de traslladar els meus pares, el Jordi i la Carol, ja que jo he necessitat ajuda i assistència en tot moment. La Ilenia, la meva germana, m'ha vingut a veure sempre que li ha estat possible. El càncer és una malaltia llarga i no sempre he hagut d'estar ingressat a l'hospital. La majoria dels nens, però, hem de venir cada dia o diversos cops a la setmana per ser tractats. La medicació contra el càncer deixa les nostres defenses sota mínims. Això fa que el protocol mèdic marqui que si mai no ens trobem bé, hem de poder arribar en 30 minuts a l'hospital. Així que seria impossible estar-nos en qualsevol altre lloc que no fos Barcelona. La Unitat de Treball Social de Sant Joan de Déu va valorar el meu cas i el dels meus pares. I gràcies a la seva ajuda hem pogut viure en un dels allotjaments externs per a nens amb càncer. Només per començar us diré que els meus pares han hagut d'esmorzar, dinar i sopar gairebé cada dia a la cafeteria de l'Hospital Sant Joan de Déu o en qualsevol altre lloc proper a l'hospital. La llista continua pels costos diaris d'aparcament i la benzina. Ja ho veieu, tota una aventura. Perquè tot això no continuï sent un gran problema pels nens que patim càncer, s'ha obert un compte bancari per recollir els donatius que facin particulars, empreses, entitats i associacions. Aquests diners es destinaran a la investigació del càncer infantil i a finançar l'estança i les despeses de les famílies que passen per aquest dur trajecte. Ajuda'ns. Fes un donatiu a qualsevol de les oficines d'en banc.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya serà més poblada, més diversa i amb més persones vivint soles. Segons les projeccions de l'INE, guanyarà prop de 900.000 habitants en els pròxims 15 anys i superarà els 9,2 milions de residents al 2041. El creixement vindrà sobretot per l'arribada de la població estrangera, que passarà de representar el 27% a gairebé el 40%, unes dades que també apunten a un augment de les llars. N'hi haurà més de 3,5 milions, amb un fort increment dels habitatges unipersonals que fregaran el milió i les llars amb dues persones. En aquest context, la capacitat de la construcció per donar resposta a aquestes necessitats és d'haver un factor clau, però el sector desaccelera Catalunya i també Espanya, tot i ser un dels mercats més dinàmics d'Europa, Climent Sabater.
2: Després d'un trienni amb un avenç del 10%, la construcció modera el seu creixement al 7% fins

0: sostre de preu de venda, i en el moment que això succeeixi voldrà dir que els increments de costos de construcció no podran ser absorbits per el preu de venda, i per tant el que hi ha és una pèrdua o una rebaixa de la rendibilitat del promotor.
1: Malgrat la dificultat del sector per trobar mà d'obra, l'ocupació a la construcció ha crescut un 16% des de 2023, des de quan ha incorporat 220.000 treballadors al sector.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Quan la realitat és trista i avorrida,
4: el millor és inventar-se una bona història.
5: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
6: convertides en sensacions.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
2: La feina al camp és una de les més sofertes que hi ha. A més de demanar una dedicació constant, les inclemències del temps poden engegar-ho tot en orris d'un dia per l'altre. A Sils expliquen que fa molts i molts anys una mala pedregada va acabar amb tota la collita sencera de blat. Per evitar que el desastre repetís, els silencs van encetar un ritual que consistia en beneir tot de panets i repartir-los entre la població davant de l'església. És el que es coneix oficialment com la Festa de les Ofrenes i popularment com la Festa del Pa i l'Empenta, perquè s'hi reparteix pa beneït i perquè hi acostumava a haver més d'una empenta per aconseguir-lo. La Festa de les Ofrenes se celebra encara avui cada divendres de Dolors, que és el divendres abans de Rams. Festa de les Ofrenes. Més informació al web municipal sils.cat.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
3: Ha!

0: que s'han fet públiques les dades del 2022 que tornen a situar Catalunya a la cua de les comunitats autònomes pel que fa a ingressos rebuts per habitant. La diferència entre el que Catalunya aporta i el que rep és de 20 punts percentuals. El 2022 va ser el tercer territori que va contribuir amb més ingressos per càpita al sistema, un 17,5% per damunt de la mitjana, mentre que va rebre un 2,3% per sota de la mitjana. I aquesta diferència supera els 26 punts si es té en compte el cost de la vida. És el 13è any consecutiu que Catalunya està per sota de la mitjana del conjunt de les comunitats autònomes. Recordem que l'actual model de finançament no s'ha reformat des que va entrar en vigor ara fa 15 anys.
1: Com?
0: La diferència entre el que Catalunya aporta i el que rep és de 20 punts percentuals. El 2022 va ser el tercer territori que va contribuir amb més ingressos per càpita al sistema, un 17,5% per damunt de la mitjana, mentre que va rebre un 2,3% per sota de la mitjana.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una altra jornada de molta calor. De fet, avui el màxim de temperatura es donarà per una banda a l'Empordà, a l'interior empordanès, sobretot també a la Baixa Garrotxa, així com al Pla de Lleida, en molts casos entre 37 i 40 graus de màxima. Per tant, no baixa gaire la temperatura respecte a ahir. I el que podem dir és que serà un dia de pocs núvols, amb alguns de baixos aquest matí cap a l'Ebre, i aquesta tarda entre Lleida i Tarragona arribaran alguns núvols amb 4 gotes. Sobretot el que portaran aquestes petites temperatures tempestes que vindran seran ventades destacables i sobtades. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i
8: esclat. Quina raó mou el teu món?
9: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
10: Home, sí,

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria.

0: I parlant d'emocions.
1: 28.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.
0: I parlant d'emocions.
1: 8.
5: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?

0: informació, música, entreteniment.
1: En el 107 de la FM...
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que no cal escoltar. S'ha de sentir, perquè així la fem, amb tot el sentiment.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columnes.

0: les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: La tele hoy en día es un taladro para el cerebro.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Això recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà sempre obligatori. El Massaez és portaveu del govern espanyol.
2: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
1: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis normatius seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Diuen que la ment humana és l'ordinador més perfecte, mai construït. Tot i això, té defectes. Podria dir-me tres defectes greus que segons vostè té el nostre cervell? Diuen que totes les ments són diferents i que no n'hi ha cap d'igual. Vostè creu que hi ha més gent intel·ligent que gent poc intel·ligent o tots som més o menys iguals? Amb quin tant per cent creu que hi ha més gent intel·ligent?
1: Home, crec que el cervell humà és una mica cruel, egoista i una mica paranoic també.

hem tocat diferents temes. Millor o pitjor, i que segurament amb més mitjans i amb més potencial econòmic i social, aquests temes es podrien haver tocat més profundament. Aquests temes es podrien haver tocat molt millor. I molt possiblement, amb tot el potencial del món, algun detall segurament també se'ns hagués escapat. Cosa que vol dir que no som perfectes. Ara bé, què és el que ens pot ajudar a ser més o menys perfectes? El peu? El dit? El cor? Els pulmons? El cervell? Potser la ment ens pot ajudar a ser més o menys perfectes? Nosaltres continuem contribuint a crear una col·lecció de programes, millors o pitjors, que ens ajudin a conèixer-nos una mica millor. A poder millorar dia a dia. A intentar comprendre els demés, comprendre'ns a nosaltres mateixos i poder subsanar tots aquells errors que anem cometent dia a dia. No sigui que de cop i volta vingui un i canti com aquell que... Alguien cantó.

Quizá no supe hablar cuando te vi, ens diu la cançó. Mi mente controló mi corazón. Carai. Quin és el potencial de la ment? Realment, quin és el potencial del nostre cervell? L'utilitzem tot? Utilitzem una part? Curiós tema.

0: i la secreta.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Ui, jote.
3: T'han robat entrant al teu compte bancari?
4: Algú ha fet càrrecs amb la teva targeta o han demanat algun crèdit o préstec sense la teva autorització?
3: A Col·lectiu Ronda som experts en ciberfraus. La ciberdelinqüència o phishing és un fenomen creixent.
4: Si ets víctima d'una estafa en línia, els nostres advocats i advocades et poden ajudar a reclamar.
3: Truca'ns al 93 268 21 99.
4: Col·lectiu Ronda. T'atendrem personalment.

La gent. La gent d'aquest país ens ha ensenyat moltes coses. Que quan ho has perdut tot, encara et queda el coratge. Que una injustícia contra algú és una injustícia contra tothom. Que no hi ha una sola identitat, sinó moltes. Que una lluita es pot guanyar o es pot perdre, però mai pots resignar-te. Que si perds el paisatge, perds la teva identitat. Que un poble fort necessita unes arrels fortes. Que per construir una societat millor, primer cal imaginar-la. Perquè la força d'un país és la seva gent. Continuarem creient en aquesta força. Sense lluita, no hi ha conquesta.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Dilluns a les 10 de la nit.
1: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: És estimar la meva família i la música.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És viure sempre amb total creativitat.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És posar el meu granet de sorra perquè les coses avancin.
0: Ràdio Vila-sacra.
2: És mantenir la passió per la música tota la meva vida.
0: Ràdio Vila-sacra.
1: La meva revolució i la música.
3: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
4: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: El millor entreteniment, actualitat, bona música i ganes de passar una bona estona escoltant la ràdio a la teva ràdio local. Punt de trobada on trobaràs de tot.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't. Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
4: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure Dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una altra jornada de molta calor. De fet, avui el màxim de temperatura es donarà, per una banda, a l'Empordà, a l'interior empordanès, sobretot també a la Baixa Garrotxa, així com al Pla de Lleida, en molts casos entre 37 i 40 graus de màxima. Per tant, no baixa gaire la temperatura respecte a ahir. I el que podem dir és que serà un dia de pocs núvols, amb alguns de baixos aquest matí cap a l'Ebre, i aquesta tarda, entre Lleida i Tarragona, arribaran alguns núvols amb quatre gotes. Sobretot, el que portaran aquestes petites temperatures pistes que vindran seran ventades destacables i sobtades. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Bon preu i
8: esclat. Quina raó mou el teu món?
9: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
10: Home, sí.
11: Sigues la meva veu.

0: El Profil és el xat de WhatsApp impulsat per la Generalitat i que ofereix la Fundació Ajuda i Esperança per detectar i prevenir problemes de salut mental entre adolescents i joves.
1: L'objectiu és que en aquest xat trobin un espai de fàcil accés, íntim i lliure de judicis. El servei està actiu 24 hores, 7 dies a la setmana i només cal afegir el número 680 354 155.

0: Rada Vila-sacra, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
1: Què te voy a decir?
2: I parlant d'emocions...
3: 100.
4: Vale.
5: Salut i humor.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I parlant d'emocions.
3: 69.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: ¡Échate fuera! ¡Anda, muzáquete, niño, con la Manuela Almidez! ¡Échate fuera!
1: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
1: Ai,
3: ai.
1: I ara...

0: Apuja, apuja la ràdio. Vols deixar-nos un missatge?
1: Ja la nena s'ha llevat. Plora i riu, i salta i brinca. Què li passa ni ho sap. Ben portada, i la teva cara que sembla de setí blanc. Té una boqueta petita que fins a tetes hi ha. Porta vestidet amb ròssec... Bé, que trobo la pare. Porta un vestidet amb ròssec i amb serrells i farbalans i fins mitges i polaines i fins sombrero i fins guants. Res li manca de quan ella ha demanat. Sols li manquen a la mare les trenes negres brillants que fins a terra arribaven, que embussejaven su cap, que entremig de sa pobresa les havia tant guardat. Dolors Montserrat.

Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis a anecblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els agents rurals alerten que la majoria dels incendis forestals els provoquen les persones. De fet, gairebé 6 de cada 10 focs que es declaren tenen l'origen en una negligència o un accident evitable, Gemma Esteve.
2: Una de les negligències que més preocupen els agents rurals de Girona continua sent el llançament de burilles mal apagades. Recorden que una cigarreta llançada al voral de la P7 a la Jonquera va originar un dels incendis més tràgics de la demarcació, amb 4 víctimes mortals i prop de 14.000 hectàrees cremades. Jaume Bosch, el cap dels agents rurals de Girona, explica que 14 anys després no s'ha pres la lliçó.
3: Aquesta causa en la darrera dècada ens ha provocat més de 79 incendis. En aquest sentit, aquest tipus de negligència pot ser considerada greu i pot tenir conseqüències penals per a la persona que ha fet aquests fets.
2: Des del cos aparteixen que els boscos gironins acumulen una gran quantitat de fusta després de les ventades dels darrers mesos. En aquestes condicions, una sola guspira, especialment en dies de calor intensa i vent fort, pot desencadenar, diuen, un gran incendi.
3: Per tant, l'evolució de la campanya anirà marcada per aquests episodis d'altes temperatures i baixa humitat, que en els dies que es produeixin se'ns incrementarà notablement el risc d'incendi forestal.
2: Durant aquests dies d'onada de calor, els agents rurals reforcen la vigilància al medi natural. Recorden que un de cada 4 incendis forestals a la demarcació són intencionals.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: Si busques autenticitat,
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes.
1: Un programa amb molta potència.
2: Oloraràs la seva força.
1: Un programa amb ironia.
3: Continua usted tomándose la broma?
1: Un programa...
4: Per tenir-lo sempre a mà.
1: Un programa...
5: D'un sabor excel·lent.
1: Un programa on...
6: No importa què passi.
0: Tot un programa de programes.
1: T'agrada?
7: Sí!
8: Ningú no et dona tant.
1: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?
4: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils, però també curioses i, a la vegada, impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
5: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
4: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
5: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabada la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
4: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic. El trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
5: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
4: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
5: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
4: I com ho podem fer per canviar de religió?
5: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna.
6: Hare Krishna, Hare Krishna.
5: Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
4: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cossetània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
3: Em fa la sensació que... I amb raó.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: WhatsApp de rádio Vila Sacra 656 Dino 70 602. I am Michael Jackson and from heaven we always listen to you.
1: O sigui, que Michael Jackson no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.
2: Hi ha qui creu que registrant una paraula pot atrapar el nostre sentiment. Que es pot comprar un paisatge. Posar preu al mar. Registrar una manera de viure.
3: Ràdio Vila Sacra.
2: Això és impagable. No som estrelles, no ens cal. Ni necessitem cap etiqueta per saber d'on surt la força de la nostra costa. No ens cal comprar la nostra llibertat amb diners. Potser un dia algú vol registrar Costa Brava. No serem nosaltres. Aquesta terra no ens pertany, ens inspira.
3: Ràdio Vila Sacra.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-Sacra. Avui!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
8: Bon dia, una altra jornada de molta calor. De fet, avui el màxim de temperatura es donarà per una banda a l'Empordà, a l'interior empordanès, sobretot també a la Baixa Garrotxa, així com al Pla de Lleida, en molts casos entre 37 i 40 graus de màxima. Per tant, no baixa gaire la temperatura respecte a ahir. I el que podem dir és que serà un dia de pocs núvols, amb alguns de baixos aquest matí cap a l'Ebre, i aquesta tarda entre Lleida i Tarragona arribaran alguns núvols amb quatre gotes. Sobretot el que portaran aquestes petites tempestes que vindran seran ventades destacables i sobtades. N'estem pendents a la xarxa.
9: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
10: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
11: Bon preu i esclat.
12: Quina raó mou el teu món?
13: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vilasacro, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
14: Home, sí.
15: I parlant d'emocions.
16: 27.
17: Vale.
18: Passec el sac, m'assec on soc i el suc on suc.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
19: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem és tota una carta d'amistat als nostres companys de classe. Ara, quan el sentiu, segur que us farà recordar com són cadascun d'elles i d'ells.
20: Hola, sóc la Maria Cabezuela Costa. El poema que he escollit es diu Els nens de la meva classe i ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el títol. Els nens de la meva classe. La meva amiga Elena és una bona nena i en Frederic és el meu millor amic. La Ramona també és prou bona minyona. I la Carlota, ah, quina xicota la Carlota. Però la Carla no hi ha per on agafar-la. I no us dic d'en Ricard, que en té ben fart. La Camila vol seure sempre a primera fila, amb l'Eduard, que no es despenja de gaire alt. I de fet s'estimaria més ser a la darrera fila, perquè la mestra l'ha pres per cap d'esquila. El preferit de la mestra és en Silvestre, però a mi al costat de l'Arnau em sembla un babau. La Raquel de Benita no en té un pèl, però el que és el seu bessó Rafel és més pinxó que un coronel. L'Oriol només sap jugar a futbol i l'Anna a la gallina policana. La Marina vol ser una dama fina i en Valentí s'entrena per despatxir. En Mohamed no ha vist mai una vet. L'Adrià és d'allò que no hi ha, però el que és la Judit tampoc és mama al dit. El Jordi vol tocar el clavicordi i en Martí ja es garrapa el violí. La Rosa és flasca com una mala cosa i la Laura no surt al pati per no caure. En Salvador té mans de boxeador i es troba que en Joan, que sembla molt més gran. La Laia és una bona paia, però es fa amb la Mireia, que té molt mala gèria. La Caterina sempre rodrina, perquè el Montserrat l'ha mossegat. I en Llorenç sempre ha de ser diferent dels altres nens. I jo... doncs jo... jo m'ho miro tot com si no fos prou de debò. Miquel Desclot.
19: Quin poema més entretingut, Aixa. Moltíssimes gràcies per recitar-lo amb tanta estima. L'estima per la teva classe. Fins al proper embaladits. Adeu.
20: Adeu, embaladits.

0: Salvador Dalí pinta'm un somni.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Mira, jo trucava perquè el meu nano va a una escola que és Barracons i tenia una professora que quan arribava a posar-los a tots a puesto ja era l'hora de plegar. I ens vam queixar diverses vegades de que aquesta professora no anava bé. Inclús a mi em va dir que em posés amb el que a mi a la meva vida i deixés la seva. Vale, d'acord, ja no vaig dir res més. Aquesta professora va agafar una baixa de 4 mesos i van posar un interí, un noi que tindria uns 30 anys. Els nanos sortien de la classe contentíssims. Ja, ja, ja sé la taula de nou, la que em costava tant, i ja començo a escriure amb les lletres juntes unes amb les altres. Aquest professor sí que és maco, aquest sí que ens va bé. Era interí, això no vol dir, no sé si és funcionari o no. Què passa amb un funcionari? És intocable? Els funcionaris són intocables? O sigui, quan ja tenen aquesta carrera ja és para insecula, insecularum, encara que no serveixin per lo que fan. És una pregunta que em faig jo, perquè hi ha moltes persones que han fet una carrera, no els hi ha sortit bé, i després s'enganxen i fan aquesta carrera de l'ensenyament per nens petits. Jo pregunto, això que ja és insecula, insecularum, o sigui, ja ets funcionari, ja pots estar content perquè ja no et faltarà el sou i estaràs bé tota la teva vida. Què passa? O és que no tots els funcionaris són bons? Clar, totes les criatures no són igual, evidentment, no? Però aquest xaval, que vam tenir 4 mesos, vam parlar amb ell i tot, i érem una excel·lent persona, perquè el que feia li agradava. Aquella altra persona que hi havia no li agradava el que estava fent. Mira, tenia ganes d'explicar a veure què passa. Moltes gràcies.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Si quieres oír todo igual.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656 19 70 62 i podràs venir i visitar-nos.
1: I parlant d'emocions...
2: 76.
1: Ai, ai, ai, ai, quina alegria, quin entusiasme, quin sol que tenim al cel que ens acompanya per gaudir d'aquest dia meravellós. No te'l perdis. No, home, no, no, home, no. A veure, a on? Ara mateix, siguis on siguis de la nostra gran comarca, de la nostra sensible comarca. Siguis on siguis, que aquí tenim moltes coses que ensenyar-te, moltes coses que compartir, moltes coses per gaudir, moltes coses per disfrutar, moltes coses per saborejar. Aquí què podràs trobar? De tot i més. No t'ho pensis, perquè el que s'ho pensa massa se li escapa el tren. Ull viu, orelles netes i res de fer.

0: Hola, ciutadans i ciutadanes de Girona.
1: Segons l'enquesta Òmnibus del 2020, el 3,5% dels barcelonins manifesten sentir-se sols.
2: No sentir-se en solitud. Aquí tens la fórmula. Aquí, Radio Vilasacra.
3: Contra la soledat.
1: Amb una afectació major en dos col·lectius, la infància i la joventut i les persones grans. A més, hi ha una clara relació de la soledat amb moments de transicions vitals.
2: No sentir-se en solitud. Aquí tens la fórmula.
4: És un problema social.
2: Aquí, Radio Vilasacra.
3: Contra la soledat.
1: Viure sol no vol dir sentir-se sol. Hi ha molta gent que conviu en família i pateix soledat.
5: Escolta i un

0: i actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: En el 107 de la FM.
3: Per prevenir la càries, raspalleu-vos les dents.
4: Dents netes.
5: Dents sanes.
3: La càries dental està produïda per bacteris que transformen les restes de sucre adherits a la dent en àcids. Aquests àcids desmineralitzen la dent, l'erosionen i poden arribar a destruir-la. Per evitar la càries cal
4: raspallar-se les dents amb pasta florada després de cada àpat o com a mínim dos cops al dia.
5: Reduir el consum de dolços, especialment entre els àpats.
4: El raspall neteja les dents
5: i el flúor les enforteix.
3: És convenient raspallar-se les dents amb pasta florada, un hàbit higiènic que cal mantenir tota la vida. Els pares han d'ensenyar la tècnica de raspallat dental als seus fills i supervisar-la fins que consolidin l'hàbit. Com es raspallen les dents? De 2 a 3 minuts es netegen totes les cares de les dents. La superfície trituradora. La cara externa, en contacte amb els llavis. La cara interna, en contacte amb la llengua. La zona propera a la geniva. Cal insistir-hi especialment. La llengua, per eliminar-ne els bacteris, al final del raspallat. Sempre amb petits moviments circulars i d'arrossegament. Utilitzeu pasta fluorada en una quantitat similar a la mida d'un pèsol. Cadascú ha de tenir el seu raspall, que cal renovar cada 3 mesos aproximadament. Els aliments rics en sucre afavoreixen la càries. Reduïu el consum d'aliments rics en sucres, especialment entre àpats com llaminadures, pastissets, begudes ensucrades, cereals, xocolata, gelats, etc. És recomanable visitar l'odontòleg un cop a l'any.
4: Una bona higiene dental
5: per un somriure saludable.
3: 061 CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
6: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
7: Hi ha 270 tipus d'emocions. De debò creus que jo les he sentit totes?
8: Infinites sensacions de Ràdio Vila-sacra.
7: És el que ens fa sentir.
0: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.

0: viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
1: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
0: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
1: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
0: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
2: Avancem junts.
3: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
4: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
5: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
6: Et demanarem el mateix.
7: Mare meva, quin somni.
8: Pels amants de les platges, pels amants de la natura, pels amants de la història, pels amants dels animals, pels amants de l'espectacle, pels navegants, pels esportistes, pels de la festa, pels de les emocions fortes, pels musicals, pels pirotècnics, pels que passegen, pels de la pesca, pels de fet a mà, pels gastronòmics, pels que es cuiden, pels shoppers, pels que reformen, pels del quilòmetre zero, pels que es relaxen, pels de piscina, viatgers, inversors, ociosos, pels de carn, peix, verdures i dolços. Hi hagin hagut guerres, crisis o pandèmies, com cada dia, obrirem per tu. Gràcies per confiar en nosaltres. Junts serem més forts. Descobreix tot el que et pot oferir Castelló i Empúria Brava a castellocomerç.com. Associació de Comerciants de Castelló i Empúria Brava.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
2: Què?
1: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
3: Ui! Tranquil·lament.
1: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
6: Lliurement.
1: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
1: És clar.

0: torna a connectar amb la vida.
1: Música, informació, participació, programes, cultura.
2: Vostè ha fet un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Jo sóc empordanesa, nascuda a l'Argentina. En un parell d'ocasions, en situacions quotidianes, m'han cridat, torna al teu país. I això em va portar a pensar quin és el meu país. Segons ells, on vaig néixer. Però, des de la meva adultesa, el meu país és Argentina i Catalunya. Juntes, una mateixa pàtria.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Benvingut, benvinguda a una nova meditació del quadern de meditacions. Per aprendre aquesta tècnica mil·lenària, aprendre a meditar amb el quadern de meditacions des de ben petits ens permetrà gestionar amb major èxit, un cop siguem grans, els successos de la vida. Trobaràs més informació a www.vilmamontoliu.com.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
2: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.

0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Al Baix Empordà, la policia local de Platja d'Aro detecta grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona que roben els supermercats. Es tracta de lladres multireincidents. Platja d'Aro, Laia Claret.
2: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
3: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
2: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
3: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment, he vingut aquí, i... no. Es dediquen a això.
2: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
1: Continuem.

0: les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels joves calvos. Per les dansaires.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Mima! Aquest mes a Mima Gallery estem de happy aniversari, amb happy descomptes en sofàs, descans i mobiliari. Epa, però això no és tot. Un fantàstic premi de 1.000 euros pot ser teu. Sí, sí, 1.000 euros de descompte per la compra del teu nou sofà. Mima Gallery, perquè hi ha coses que millor celebrar-les a casa. Més info a mima.net.
9: Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.

A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Escoltant, sentiràs.
2: En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: avancem junts.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bon dia. No sóc català, però sóc català de coco. Escolto des de fa dos anys. La veritat és que de totes les emissures, jo crec que aquesta emissura, des que existeix internet, s'escolta en moltes parts i hi ha molta gent que l'escolta. No sols els catalans que visquen fora de Catalunya, sinó molta gent que vol aprendre català o que ha après català i que vol seguir aprenent, escoltant aquesta emissora. A més és molt interessant i per mi és el que escolto, i la veritat és que em sembla entrevistes molt bones i programes molt interessants. O sigui que jo l'escolto molt a gust. Visca Catalunya, visca el Barça i visca Logroño.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: El so deixa de ser invisible gràcies a discos de vinil o cintes magnètiques que fan que l'escolta sigui també una experiència tàctil.
1: El Museu de la Música presenta l'exposició Escoltar amb les mans, sobre la fragilitat i la durabilitat dels suports analògics.
0: Més informació al web del Museu de la Música.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol invertirà tant aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és a com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en la llista d'espera pendents de valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
2: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que desde luego es insoportable en Cataluña.
1: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector.
3: Agència Catalana de Notícies.
4: Apa, poseu el volum ben fort i gaudiu.

0: Camí dels Cavallers.
1: Castell de Balsareny.
2: Situat dalt d'un turó sobre el poble de Balsareny, és una fortificació datada al 923. Bon exemple de fortalesa d'estil gòtic civil català, ha estat vinculat de sempre al llinatge dels Balsareny i es troba en un excel·lent estat de conservació. Va ser declarat bé cultural d'interès nacional l'any 1949. Oh.

0: Arran de la rebel·lió del Gota i So, als anys 826 i 827, tot el Bages va quedar despoblat fins que Guifré el Pilós el va repoblar entre els anys 877 i 883, construint esglésies, monestirs i revestint castells vora del riu Llobregat des de Balsareny fins a Manresa. En els segles X i XI, una família que duia el cognom de Balsareny s'hi va instal·lar i va ajudar a la reconquesta de la terra que era en mans dels sarraïns. El primer personatge que apareix amb aquest nom és un vicari comtal, Guifret de Balsareny. Des de finals del segle XI i fins al XIII era regit pels senyors de Manresa. Després va passar a Guifré Guitar i el 1102 al seu fill. El següent senyor en va ser Ramon de Peguera, que el va comprar el 1281. La família Peguera va continuar el castell fins al 1497. Al segle XVI els propietaris són els Oliver fins als inicis del segle XVII, quan el bandolerisme s'apropia de la zona. El castell passa a ser un refugi clau per als bandolers. La família propietària actual, els marquesos Alòs, hi van mantenir la residència fins l'any 1976. La llegenda.
1: Es diu que el diable va contractar amb el senyor del castell de Balsareny que li faria un recinte amb 100 cambres a canvi de l'ànima d'un vassall. Quan al cap de 6 dies el maligne ja duia realitzades 99 cambres, el baró, ben penedit del tracte que havia fet, va posar al castell una imatge de la Mare de Déu i s'hi va encomanar. Va resultar que, mentre el diable s'afanyava en l'edificació, sempre hi havia una cambra que s'esbaldegava, mai no podia comptar 100, fins que es va convèncer que un poder superior al seu li impedia el triomf. D'aquesta feta, el castell de Balsareny fou nomenat el de les 99 cambres.
0: La construcció actual té elements del segle XIV i XV i es va refer al segle XIX. En destaca sobretot la canalització d'aigua per dues canonades de pedra des de les teulades que conflueixen en una gran cisterna amb un brocal al subsol del pati. Al costat mateix del castell podreu visitar la capella de la Mare de Déu del Castell, una construcció romànica del segle XII amb modificacions posteriors. Cal concertar-hi la visita. En trobareu més detalls als webs balsareny.net, xtec.es o wikipedia.org. Yeah.

0: Queda't amb el millor.
1: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo.
0: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: Abonar-se a Saba és un win-win.
4: Un què?
3: Un win.
4: Un o dos?
3: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
4: Apa, quin win!
3: Doble win, doble d'avantatges.
5: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
6: La xarxa.
7: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. Gironapunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Però què és això?
2: Buf! Tot el que busco. Oh!

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: T'imagines formar part d'un món de sensacions?
1: T'imagines gaudir de la gastronomia, l'enoturisme, les rutes pels parcs naturals i els caps de setmana amb mil activitats?
0: No t'ho imaginis. Vine a l'Empordà, perquè tu també ets especial. Tu també ets Empordà.
1: Informa-te'n a empordaturisme.com.
0: Consell Comarcal de l'Alt Empordà i Empordà Turisme. Ets Empordà.
2: ¿Nos vamos o nos quedamos?
3: ¡Vamos ya!
2: ¡Vamos!
4: ¡Vamos!
2: ¿Pero de verdad?

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els agents rurals alerten que la majoria dels incendis forestals els provoquen les persones. De fet, gairebé 6 de cada 10 focs que es declaren tenen l'origen en una negligència o un accident evitable, Gemma Esteve.
2: Una de les negligències que més preocupen els agents rurals de Girona continua sent el llançament de burilles mal apagades. Recorden que una cigarreta llançada al voral de la P7 a la Jonquera va originar un dels incendis més tràgics de la demarcació, amb 4 víctimes mortals i prop de 14.000 hectàrees cremades. Jaume Bosch, el cap dels agents rurals de Girona, explica que 14 anys després no s'ha pres la lliçó.
3: Aquesta causa en la darrera dècada ens ha provocat més de 79 incendis. En aquest sentit, aquest tipus de negligència pot ser considerada greu i pot tenir conseqüències penals per a la persona que ha fet aquests fets.
2: Des del COS adverteixen que els boscos gironins acumulen una gran quantitat de fusta després de les ventades dels darrers mesos. En aquestes condicions, una sola guspira, especialment en dies de calor intensa i vent fort, pot desencadenar, diuen, un gran incendi.
3: Per tant, l'evolució de la campanya anirà marcada, doncs, per aquests episodis d'altes

0: temperatures i baixa humitat, que en els dies que es produeixin se'ns incrementarà notablement el risc d'incendi forestal.
1: Durant aquests dies d'onada de calor, els agents rurals reforcen la vigilància al medi natural. Recorden que un de cada quatre incendis forestals a la demarcació són intencionats.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

Les maduixes tenen una història i característiques fascinants. Una curiositat interessant és que la maduixa que coneixem avui en dia és en realitat un híbrid. Les maduixes modernes són el resultat de la cruïlla entre dues espècies, Fragaria virginiana, nativa d'Amèrica del Nord, i Fragaria chiloensis, nativa d'Amèrica del Sud. Aquesta cruïlla es va produir accidentalment a Europa al segle XVIII. Una altra curiositat és que, botànicament parlant, les maduixes no són veritables baies. A diferència de les baies veritables, que tenen les llavors a dins, les petites llavors de la maduixa estan a la superfície. En realitat, aquestes llavors són aquenis, i cadascuna és un fruit en si mateix, amb una llavor al seu interior. La part vermella i sucosa que consumim és en realitat un receptacle engrandit. A més, les maduixes tenen una peculiaritat genètica. Posseixen 8 còpies de cada cromosoma, el que es coneix com a octiploïdia. Aquesta característica genèticament permet una gran variabilitat i adaptabilitat, contribuint a l'àmplia varietat de maduixes disponibles. En termes de salut, les maduixes són una excel·lent font de vitamina C, antioxidants i fibra. Ajuden a combatre la inflamació i poden millorar la salut cardiovascular. Així, les maduixes no només delecten amb el sabor, sinó que també ofereixen nombrosos beneficis per la salut.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Doncs vinga, una copa i prou.
3: La teva capacitat de conducció disminueix des de la primera copa i la possibilitat de provocar un accident augmenta. Per provocar un accident, n'hi ha prou amb una copa. Zero alcohol, zero drogues, zero víctimes. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
4: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
5: Si busques autenticitat,
6: Ràdio Vila-Secà.
5: Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: informació, música, entreteniment.
1: Doncs mira, disposats aquí a passar un matí, si més no, nostre, teu i meu. Un matí que sigui profitós, que sigui un matí diferent, que sigui un matí original, que sigui un matí sincer, que sigui un matí sentimental. Sí. Apunta.
2: Doncs ja veiem que quan les coses són del nostre interès, a vegades no ens interessen.
1: Perquè amor i parella va unir.
2: Oh, per favor, tot va unir.
1: És impossible una parella sense amor?
2: Bé, jo voldria dir dues o tres coses molt importants. Bueno, hem parlat que tot forma part per poder dir que això és una parella. I l'amor, doncs l'amor és una de les parts, no totes, que configuren el que llavors nosaltres en direm una parella. Mira, en quin moment ens sentim que som més nosaltres mateixos? Quan es pot dir que es realitza i s'afirma aquesta nostra identitat més profunda, la nostra manera de ser, no? Doncs senzillament quan estimem, i això puc dir per experiència, quan creem. O sigui, quan estem creant una cosa. En aquest cas us puc explicar que quan deixem de pensar que podem estar sols fent una cosa o estant amb una altra, no? És quan realment ens trobem nosaltres mateixos. Fixa't tu, quan deixem ser les coses que tenim davant nostra, que siguin elles mateixes, quan les deixem viure, quan les acceptem tal i com són, és quan realment nosaltres sentim que som nosaltres mateixos.
1: Me lo repite, por favor.
2: Això no crec que molta gent s'hi hagi aturat a pensar-ho, però com que jo no faig res, em dedico a pensar, doncs mira, us ho puc explicar.
1: Sí, és que avui hem de descobrir si la parella és un fet social o és un fet natural. També m'agradaria saber, doncs, per exemple, quantes parelles has tingut, Alberto?
2: Això no ho dic, no ho diré, ni ho diré mai. Però oficialment en tinc una, sempre l'he tingut i l'estimo molt, i amb aquesta parella és la que estic fent l'experiment de la meva vida. És la que hi vull arribar i a morir. Doncs llavors jo considero que com a exemple de parella, doncs és la meva dona.
1: Tres característiques principals que ha de tenir la teva parella.
2: No, de característiques ni una.
1: Ni una,
2: per favor. Cada vegada que definim, doncs mira, la pifiem.
1: Sí.
2: Això ens ho van ensenyar uns senyors que es deien grecs i van fer moltes coses bones, però algunes altres les hem de qüestionar. I una d'aquestes és el definir, sí. Ho hem de qüestionar.
1: Sí, per tant,
2: res.
1: En condició ni una.
2: No. Això sense condicions. La naturalesa és lliure, per favor. Ell es manifesta i nosaltres hem de mirar, i saber el que hem de fer. Com dèiem amb els xinesos, que eren els més savis i feien el que els hi convenia.
1: Xinuxano. Si jo me'n vaig directament al diccionari de la llengua catalana i busco la definició parella, doncs d'aquella manera, diu, està bé, maco. Maco el diccionari, maco. Conjunt de dues coses, especialment si estan destinades a anar juntes. Un parell de mitjons, un parell de sabates, un parell de guants, diu. També, maco. Maco, no? La definició del diccionari de llengua catalana. Mitjons, un parell de pipes, un parell de cacauets. Té relació, no? Una parella, és una parella, un parell de carquinyolis.
2: I escolta, per què no han dit la parella de la Guàrdia Civil, que és la més famosa d'Espanya?
1: Però jo no crec que, per exemple, una parella de la Guàrdia Civil o una parella de mandonguilles sigui necessari l'amor.
2: Ara em recordes un xiste que avui en dia ja no és factible perquè les coses, mira tu com canvien, eh? Abans feia gràcia i avui un dia tindrà que pensar per entendre el xiste, no? I diu, Manolo, bésame. Diu, no, que no te quiero besar. Dice, pero si todas las parejas se besan. Dice, pero menos los de la Guàrdia Civil. Però esclar, que encara la Guàrdia Civil hi ha homes i dones, doncs el xiste no té gaire gràcia, però quan eren només homes tenia la seva gràcia.
1: No, home, no. I a més, si parlem de xistes, el geni dels xistes es deia Eugeni.
2: Ja, ja.
3: Saben aquel que dice que es un matrimonio que iban por la calle a las 12 de la noche y en eso que le sale al paso un atracador y él se dice, ¿la bolsa o la vida? Y dice el tío, digo, anda vida, digo, vete con este señor.
4: Quina alegria més gran poder sentir la teva veu. Ostres, tu, quina alegria que ens has donat.
5: Quina il·lusió sentir-te. Estic contenta que hagis tornat. És molt bona senyal, eh? Estic molt, molt contenta. Quan t'he sentit la veu...
6: Hola, monstre. Tu ets el monstre de la ràdio. Com m'ho van dir, escolta, se'm va posar la pell de gallina, dic, ai... Oh, això corre, corre. Amb l'ordenador, escolta, jo me n'entero de tot. I això s'escampa com una taca d'oli, eh?
4: Contenta de tornar-te a sentir, de veritat. Ha sigut una gran alegria.
6: Veig el lluentor que fa permet sentir amant. Ara vindran els ais i ulls.
4: M'ho imagino.
7: Hombre, m'alegro molt de sentir la teva veu.
4: Petó!
7: M'ha alegrat tant de sentir-te que escolta.
8: Cada dia fem un pas endavant.
5: Bueno, pots comptar.
4: Molt bé, doncs.
9: És K25.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat t'hi el podràs sentir indefinidament.
1: Estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
2: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: tothom! Mec!
1: Ostres!
0: Avui us parlarem de dos mots molt característics que fan servir els valencians. Com en dieu d'acompanyar el pa amb menjar? Els valencians en diuen companejar. És una forma ben viva que ens ve del llatí, companaticum, derivat de panis, pa. El segon mot és el derivat companatge, tot allò que es menja acompanyat de pa. Els dijous al vespre mengem pa i companatge. I au, meravellós, no cal especificar quins embotits mengem. Algun cop heu fet algun sopar o dinar informal amb les amistats, oi? Doncs tenim moltes maneres de dir-ho en català. Sopar o dinar d'entrepà, de cabasset, de carmanyola, de faixa, de pa i porta, de pa i companatge, de rua. I vosaltres, com ho dieu?
2: 100% Empordà. 24 hores amb tu.

0: és millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
1: Em dic Laia Expósito i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
2: Em dic Aileen i vaig a l'escola de Vinyonet, de Puigvent 2, i vinc amb el Pau. A mi m'agradaria que fiquessin jocs. Què més? Pues que diuen notícies i coses molt interessants.
3: Em dic Soraya Basir i el que més m'agrada de la ràdio és poder estar informat les 24 hores.

No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.

0: 2013. La millor resposta.
1: Caram, que són tantes mandarines.
2: Ens les han donat a l'escola. Són de l'Ebre, en vols?
0: La fruita i la verdura són riques en substàncies beneficioses que ens proporcionen salut i, alhora, contenen molt poques calories i greixos. Es recomana menjar-ne 5 racions al dia i, per fomentar-ne el consum, la Generalitat de Catalunya té en marxa un pla de distribució de fruita i verdura a les escoles. Perquè la infància és una època clau en la instauració d'uns bons hàbits alimentaris que es mantinguin en l'edat adulta.
1: Salut! Salut.
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estranys.

0: manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, Vila Sacra. És la millor emissora i amb diferència. Podeu tenir-ho ben clar.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
1: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
0: 20 anys d'Espai Gironès.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Per primer cop, Catalunya lidera el mercat immobiliari a Espanya amb un augment de la compra-venda d'habitatges a l'abril del 9%, mentre que el conjunt de l'Estat ha retrocedit un 2%, Climent Sabater.
3: Les gairebé 9.000 transaccions de l'abril a Catalunya és la dada més alta del mes en 19 anys i suposa un creixement del 8%. Si mirem tot el quatrimestre, per primer cop a la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid amb gairebé 26.000 pisos venuts, explica el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
4: Per primera vegada en la història, la província de Barcelona supera la Comunitat de Madrid en compravendes d'habitatge. Catalunya lidera el mercat immobiliari espanyol amb una quota del 16,8%, al nivell més alt dels últims anys.
3: De cada 100 pisos que es venen a Espanya, 16 són a Catalunya, el que la situa líder al mercat estatal. El perquè, segons el sector, és la regulació del lloguer, que trasllada la compra a molts habitatges, diu Òscar Gorgas.
4: La regulació del lloguer, la inseguretat jurídica que genera la normativa intervencionista a Catalunya, està traslladant habitatges del mercat de lloguer al de compra-venda.
3: Davant de l'avenç a Catalunya, la compra-venda de pisos ha retrocedit un 9% a Madrid i un 2% al conjunt d'Espanya, el quart mes consecutiu de reculada.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Ràdio Vila-sacra, per veure, per sentir, escoltar i participar.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: I parlant d'emocions...
4: 84.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
6: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
7: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: I parlant d'emocions...
4: 50.
3: Exacte.

0: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Tanca els ulls.

Tries la llet de la cooperativa lletera Campllong. Tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la

0: Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència. Oh.
4: Ole.
1: Oh.
4: Ole.
1: Oh.
4: Ole.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
6: Catalunya liderarà aquest estiu la creació d'ocupació a Espanya, Climent Sabater.
7: El pronòstic per als mesos de juny, juliol i agost és de 237.000 nous contractes a Catalunya, la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes i que suposa un augment del 14% respecte a l'estiu passat. El sector serveis concentrarà el 60% de la contractació, llocs de feina en la seva majoria relacionats amb la temporada turística, que s'espera molt bona, i també perfils vinculats a la indústria i la logística a la província de Barcelona, com detalla la directora de serveis d'Adeco a Catalunya, Míriam Torroba.
8: Sobretot, els que tindran més oportunitats seran els operaris i les operàries industrials, el personal de magatzem, preparadors de comandes, carretoners, repartidors i tot allò vinculat a la logística i a la darrera milla. I, evidentment, no pot ser una altra manera, el turisme. Tots els cambrers, personal de cuina i de neteja, especialment a les zones de costa.
7: A banda de turisme i logística, l'agrícola serà un altre sector que crearà ocupació a Tarragona i Lleida. Una ocupació, però, amb un alt índex d'estacionalitat, ja que el 40% dels contractes seran fixos discontinus.
9: Si vols qualsevol cosa tries.
10: Ui.
9: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vilasacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
11: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra, i apa.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Jo diria, primer, donar les gràcies i després que tingueu un bon dia. Vale? Vinga ja.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.

0: qui més qui menys, quan hem marxat de vacances i hem agafat un vol a l'aeroport. Hem buscat alguna alternativa econòmica per aparcar-hi el nostre vehicle.
1: Amb una infraestructura com aquesta, que poden arribar a venir 200.000 passatgers, doncs tothom busca que hi hagi un operador que li recepcioni el vehicle, que després li entregui, que durant el temps que està viatjant, doncs que el vehicle estigui ben guardat.
0: Però com expliquen declaracions a aquests micròfons, el sotsinspector i cap de l'àrea regional de seguretat aeroportuària dels Mossos, Joan Alfred Vives, algunes d'aquestes empreses publiciten un servei que en realitat no compleixen.
1: Que com no tenen cap pàrquing, per guardar aquest cotxe, el que fan servir és tota l'àrea que hi ha limítrofa aquí a l'aeroport, polígons industrials, que al cap de setmana no hi ha cap tipus d'activitat, i què passa? Pot trobar-se amb la sorpresa, doncs, que quan arriba té el vidre trencat, quan el client diu, bueno, però aviam, si el cotxe ha estat en un pàrquing vigilat, com és que me'l trobo així? Li diuen, escolti'm, tinc mala sort.
0: I no només això.
1: Trobes, doncs, que ni l'empresa existeix, ni els treballadors estan legals, els treballadors no tenen ni carnet de conduir.
0: Unes irregularitats, però, que en alguns casos no s'han acabat aquí.
1: Aprofiten aquest cotxe per fer quilòmetres amb ell. Quan arriba l'usuari es troba que amb el seu cotxe han fet fins i tot algun delicte.
0: Els Mossos han denunciat administrativament fins a una trentena d'empreses a les que han interposat sancions econòmiques. La policia catalana, però, reconeix que algunes d'aquestes companyies continuen operant sota un canvi de nom.
2: Pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

I em preguntes per què. I això em preguntes. L'estimo perquè és la meva. L'estimo perquè amb ella la primera rondalla em conta l'àvia un capvespre d'estiu mentre el sol queia. L'estimo de tot cor, perquè aquell sublim t'estimo va dictar-me l'amor en la mateixa llengua, perquè la parlen els meus amics de sempre, els que ploren amb mi i els que amb mi riuen, els que em criden avant i avant m'empenyen. L'estimo de tot cor, perquè cigales i espigues i roselles i els rossinyols i el mar i el cel i l'aire els seus grans secrets em revelen. No em preguntis per què. L'estimo perquè sí, perquè és la meva. Parlem Telecom.

0: olio, cannelloni,
1: per... Avui us proposem que deixeu entrar els petits i les petites a la cuina i que entre tots podeu buscar receptes. Per internet en trobareu una pila, també especialment pensades pels petits cuiners i cuineres. Segons els estris de cuina de què disposeu, podeu fer elaboracions més complexes o menys. I de veure, què prendreu? Doncs què tal un bon suc acabat de fer? Avui, l'Esther Cid, de l'Escola Madrenc de Vilablareix, ens proposa una activitat ben dolça i que comporta una pila d'aprenentatges.
2: La proposta que us faig és que feu una paradeta de sucs. Poden ser sucs amb fruites que tingueu per casa, com taronges, llimones o mandarines, i si no teniu aquestes fruites, podeu fer-ho amb una barreja d'aigua i diferents colorants, deixant volar la vostra imaginació. A més, els sucs els podríem congelar i després menjar-nos uns fantàstics polos de diferents gustos.
3: Soc un cuiner que remena les cassoles, faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits.
1: Tant si feu modalitat parada de sucs com cafeteria-restaurant, podeu elaborar també una carta ben decorada amb els diferents sucs i pastissos que oferiu, els seus preus, els ingredients que hi heu posats, tot plegat perquè els vostres clients de la família escollin què volen. A banda dels sucs també podeu explotar la idea dels batuts, només us cal fruita i iogurt. Si voleu veure-ho més clar, busqueu un vídeo a YouTube que es diu Cuina, receptes senzilles per nens, i veureu que no té pèrdua. Després podeu fer fotografies de les vostres creacions o també dibuixos que il·lustrin la vostra traça com a cuiners i pastissers. Podeu investigar plegats sobre el cacau. T'agrada la xocolata? Podeu aprofitar amb els més grans per esbrinar quin és l'origen d'aquesta menja tan preuada i tan estimada. Veure d'on prové i com cal treballar-lo per convertir-lo en la xocolata que nosaltres coneixem. En aquest sentit us pot ajudar el material didàctic que trobareu al web del Museu de la Xocolata. I amb els més grans de tots, fins i tot us podeu endinsar en els secrets de la indústria de la xocolata i en conceptes com comerç just o exportació i importació. Us hi ajudarà un vídeo que també trobareu a YouTube que es diu Sembrando Chocolate i que va fer Mans Unides pensant especialment en els nens i nenes. Però ja ho sabeu, que si els deixeu investigar hi ha un risc que un cop comencen no parin. I tornant a la cuina, tan important és cuinar com l'abans i el després. Recordeu, rentar-nos les mans i posar-nos davantal és essencial. I després recordem deixar la cuina ben neta.
4: La xarxa electrònica. Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
5: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
4: I això?
5: Cal saber triar en temps estranys.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'ONCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'esperem.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Tot i que constaten que hi ha més consciència a l'hora de posar-se al volant i que cada vegada hi ha més gent que no veu si ha de conduir, els Mossos tornen a detectar positius d'alcoholèmia molt elevats. El cap de la unitat de trànsit a Girona, Joan Costa, diu que és força habitual enxampar conductors que superen de llarg la taxa d'alcoholèmia penal.
2: Taxes superiors a 1. Clar, 1 és moltíssim. Abans era puntual de trobar una taxa de 1. I ara sí que anem trobant allò periòdicament, setmanalment.
1: Costa destaca, d'altra banda, que la generalització del WhatsApp s'ha convertit en un factor de risc molt important.
2: Ara ha vingut una altra cosa, que és el WhatsApp, que encara és més perillós, perquè et vas escrivint o vas llegint un missatge i són uns segons que t'aïlles del que estàs fent, que és la conducció.
1: Costa diu que el risc que comporten tant l'alcohol com el mòbil s'agreuja amb l'arribada de l'estiu, amb les carreteres més transitades, i per això demana que es tingui present si s'ha de conduir.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que...

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Ministrius de llars.
4: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
3: Ministrius de llars.
4: Demani pressupost al telèfon.

0: 1-688-44-70-67.
1: Bé, no?
2: Bé, bé.
1: Què veus?
2: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
1: Oh, i on la tenen?
2: Ves a Bonpreu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec, estiu drinks.
3: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
4: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
0: Qüestions lingüístiques.
2: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
3: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
4: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
5: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: simplement brutal.
1: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vilaseca.
3: Llocs plens de màgia.
4: Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Visita'ns. A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La NASA ha presentat els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve, orbitarà la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna, prevista el 2028, concretament per provar com s'acopla al coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, la NASA també ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els 4 astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: T'han diagnosticat un càncer o una malaltia complexa? Saps que pots demanar una segona opinió? En moments vitals necessites les millors estratègies mèdiques. A Life Melior les tindràs. Més informació a lifemelior.com o trucant al 93 85 123 85. Life Melior, la teva segona opinió.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: En joc, només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
3: I parlant d'emocions,
4: 85.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

tot el que s'ha treballat des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és d'accés públic i es troba recollit al portal lingüístic i qualsevol persona hi pot accedir i fer-se seva la normativa que s'hi recull.

0: tothom! Va, que ara us parlaré d'un neologisme que té una proposta catalana que està arrelant. El hashtag en català se'n diu etiqueta i ja fa temps que circula amb èxit. Sí, sí, parlem del conjunt de caràcters clicables precedits pel símbol del coixinet. De fet, la forma anglesa hashtag està formada per hash, coixinet i tag. Etiqueta. No calia que traduïssim literalment etiqueta-coixinet, perquè etiqueta és el terme principal. Us mola l'etiqueta del nostre programa? Doncs feu-la servir de tant en tant, que ens interessa saber la vostra opinió.
1: Ràdio Vila-seca.
2: L'opció dels que en saben.

0: Deixa'm estar pesat.
1: Mira que exagerada, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
2: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

0: comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat. Vine a celebrar el 50 aniversari de Milar, on podràs trobar les millors ofertes de marques líders en electrodomèstics com Beko, Grundig o Whirlpool. A les botigues Milar, t'assessorem i et recomanem electrodomèstics eficients, intel·ligents i de màxima qualitat. Descobreix ara les noves promocions de Beko i Whirlpool a Milar. 50 anys d'experiència al teu costat.
1: Botigues a Figueres, la Jonquera i l'Escala.
2: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
3: Tria Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
4: Hi ha veus que ens han acompanyat tota la vida. Històries que han viatjat amb nosaltres a través del temps i de l'asfalt. Avui celebrem la màgia d'aquest mitjà en la mateixa sintonia en què Moventis t'acompanya, generació rere generació. Perquè no importa si escoltes la teva emissora preferida des del volant o des d'un dels nostres seients, el que és important és que continuem movent-nos junts. Moventis, connectant moments, creant futur.
5: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
6: Au.
7: Mira que demana oli verge extra Baró de Maials. Vine a la cooperativa de Maials tota la setmana i diumenge al matí o te'l portem directament a casa. Fes la comanda al 973 130005 o a info@barodemaials.cat.
8: Oli Baró de Maials. Oli, oli.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ara escolteu La història secreta. Doncs imagina.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Tens 10 pedres a la butxaca i en perds 4, que tens a la butxaca un forat.
4: Deixa un missatge.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Sigues intel·ligent.
7: Fes volar la imaginació.
8: Sí.
9: Eternament.
6: Ai.
10: L'opció dels que en saben.
11: Oh, they're gonna have a weekend running.
12: One, two, three.

0: Anar-hi d'un poble a un entorn rural amb una escola personalitzada, petita, però molt gran. Tenir un hort, plantar, caminar, pensar que les coses importants potser són lluny, però les essencials són a prop. Tenir un sentit de pertinença, que els nens facin encàrrecs als grans, que els grans ens ensenyin el que saben, com ara, i aquesta és la meva experiència, poder-li preguntar a la veïna quan és que es planten les faves. Hi ha molts pobles a Lleida que esperen omplir-se de vida. Hi ha una casa que necessita reparacions, que busca habitants i que et donarà salut en el sentit més ampli de la paraula. Recordo el dia de la reunió familiar quan vaig fer aquesta proposta. Poble petit, gran vida, vaig dir. Vine a viure als pobles de Lleida.
1: Apunta bé.
2: La música de la teva vida. Llibres de ciència.
1: La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
3: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Anem
1: 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: Les mandarines. Durant els mesos més freds de l'any, les fruites de temporada per excel·lència són les cítriques i especialment les taronges, les mandarines i les llimones. L'avantatge de les mandarines és que són més dolces i fàcils de transportar i de pelar. No es necessita ganivet i es pot fer amb les mans. Per això són idònies pels més menuts. La mandarina, Citrus reticulata, és originària d'Àsia i el seu nom prové del color taronjat dels vestits dels mandarins. Són similars a les taronges formades per grills, però més petites i ovalades. El seu color pot variar segons la classe, entre groc verdós i taronja fosc i de pell més llisa o rugosa. La varietat clementina és més tardana i és un híbrid entre mandarina i taronja amarga, de sabor més dolç i sense llavors. La temporada de mandarines va de setembre a febrer i, tot i que el principal productor és la Xina, les trobareu de més proximitat de les Terres de l'Ebre, del Montsià i del País Valencià. Aporten poques calories, perquè són molt riques en aigua. Són una bona font de vitamina C, tot i que menor que les taronges i les llimones, que ajudarà a la síntesi de col·làgen, a millorar l'absorció del ferro d'alguns aliments i el bon funcionament del sistema immunitari. Si les consumiu fresques i senceres, i no amb suc, podeu aprofitar millor la fibra. Cal destacar el seu contingut

0: Les podeu guardar fora si les consumiu durant la setmana i, si no, al frigorífic. Aprofiteu per augmentar el consum de fruita o saciar les ganes de picar amb les mandarines, ja que són ben fresques, dolces i sucoses. I recordeu escollir aquelles que siguin a granel, evitant els plàstics i de proximitat.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens? Yeah, yeah, yeah.
2: Compremelseucotxe.cat us ofereix aquest espai.
4: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

Avui parlarem de la paraula còmic. Per còmic entenem la història explicada mitjançant una successió de vinyetes que contenen il·lustracions i text alhora. D'un còmic també en diem historieta il·lustrada. A Catalunya, mitjan segle XX, el còmic era conegut com a Patufet, a causa de la popularitat de la revista En Patufet, i com a TVO per causa de la difusió de 1917 al 1998 de la revista TVO. L'origen remunta a les il·lustracions satíriques i iròniques predecessores del còmic modern. Un còmic també és un autor de comèdies, o és allò que provoca rialles, una escena còmica. Tenir molta vis còmica vol dir que és una persona que fàcilment crea la rialla. Salut i gràcia i un duro a la faixa. En canvi, una persona comicastra és un mal actor còmic o una mala actriu còmica.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
2: Més info a espaigironès.com.
3: El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.
4: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.

0: A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll.
1: Ah.
0: També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.
2: El teu espai.
3: Silenci. La fem entre tots.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Nosaltres som el plat principal, però tu ets la salsa, eh?
6: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
7: Què vols dir?
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Això sí.
10: És així i ja està.
11: Ui, quina joia que ve ara.
12: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
13: Sí.

0: passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatja sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
2: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar. Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat.

0: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta d'una nova onada de missatges de text en què els ciberdelinqüents es fan passar pel fill o filla de la potencial víctima per estafar-li diners. Sergi Bassoles.
1: Un ciberfrau que no és nou, però que ara s'ha reinventat. Marta Cabrera, portaveu de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
2: T'expliquen. Mira, doncs estava a la platja i sense voler m'he ficat dins de l'aigua i se m'ha mullat el telèfon. Aquest és el telèfon del meu amic. Envia'm un bisum a aquest telèfon.
1: Una estafa que dia d'avui es fa via missatge de text per WhatsApp o bé SMS. Però molta atenció, perquè la intel·ligència artificial podria sofisticar ben aviat aquests ciberfraus.
2: No descartem que en els propers anys, per no dir mesos, es pugui donar el cas d'una persona que rebi un àudio per WhatsApp suplantant la veu del seu fill amb intel·ligència artificial.
1: El denominador comú acostuma a ser exigir a la potencial víctima immediatesa a l'hora de fer una transferència, que el com que diuen els experts ens ha de fer sospitar, i per això recomanen...
2: Si tu reps un missatge estrany de veu del teu fill, truca per telèfon o envia tu un missatge de WhatsApp al número que tens al contacte i espera, perquè això és el més important al final, esperar.
1: I si malgrat tot caiem al parany, sempre hem de denunciar i contactar immediatament amb la nostra entitat bancària.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
4: Ateno, portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable, de proximitat i de temporada.
5: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
4: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
5: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
4: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.

0: gaudeix d'un dia diferent.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Una experiència única molt a prop teu.
3: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
3: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
4: I parlant d'emocions...
5: 37.
6: Vale.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les patronals continuen alertant dels efectes de l'absentisme laboral. Pimec calcula que les baixes i les absències a la feina ja tenen un cost equivalent al 10% del PIB. Cristina Martín.
2: Les baixes laborals s'han convertit en la gran preocupació de les patronals, mentre que els sindicats demanen no demonitzar els treballadors. Una qüestió que coincideixen està afectant especialment els més joves. Josep Ginesta, secretari general de Pimec, i Mònica Pérez, responsable de seguretat laboral de Comissions Obreres, en declaracions a Ràdio 4.
3: Abans de la pandèmia, els joves tenien una incidència de baixes laborals infinitament menor que els majors de 55 anys. En la postpandèmia s'ha incrementat la incidència amb els joves extraordinàriament.
4: Tenen pitjor qualitat en el treball, no? Tenen més pobresa laboral, més pobresa econòmica, vull dir, hi ha raons, de sobres i conegudes per aquestes baixes mèdiques.
2: Per a Pimec, una de les solucions passa per descongestionar l'atenció primària, amb l'objectiu de derivar les baixes a les mútues, fent que siguin elles les que donin l'alta.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Sentim la comunicació local.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

per un temps? Vine a Toticap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Toticap i cap tot. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

0: Коли чика пика поярика каматор, той покорика батанисис, ольчикс, пикс, поярикс, каматор-то и покорикс.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Segurañas, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava el Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Els socorristes demanen condicions laborals més bones i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades. Es plantegen, per aquests fets, convocar una vaga. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en només 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Ramsés Martí, expert en seguretat aquàtica, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
1: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar, aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estan dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Per això demanen menys temporalitat, protocols clars i comuns a tot el litoral i es plantegen tornar a convocar una vaga. Des de l'inici de la temporada, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes.
2: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
3: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo diria que un país, perquè funcioni bé, hi ha d'haver un sistema de transport públic que de veritat garanteixi que es pugui mobilitzar per tot l'estat sense problemes.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Simplement brutal.
7: Nena, quin és el teu secret?
8: Ràdio Vila-sacra i punt.
7: Què?
8: Ràdio Vila-sacra i punt.
4: Perquè quan estàs bé, somrius.

0: passió, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal, 107, freqüència modulada.

0: Quan els cucs van passar del mar a la terra, ho van fer en un procés evolutiu similar al que utilitza el càncer per envair els teixits i que podria desafiar la teoria de l'evolució de Darwin. És el que conclou un estudi d'investigadors catalans de l'Institut de Biologia Evolutiva que revela que els cucs de mar van trencar el seu genoma en 1.000 trossos per reconstruir-lo de manera radicalment diferent per poder adaptar-se a les condicions de viure sobre terra ferma fa 200 milions d'anys. El descobriment es basa en l'anàlisi de dades genòmiques d'invertebrats d'una qualitat similar a les que utilitzen per seqüenciar el genoma humà i demostra que els cucs no van seguir una evolució lenta, sinó que va ser a través de salts radicals. Ho ha explicat Rosa Fernández, investigadora principal de l'estudi publicat en Nature, Ecology and Evolution.
1: Íbamos buscando algún cambio pequeño, alguna mutación pequeñita, a lo mejor algún gen concreto. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que lo que vimos fue un cambio masivo en todo el genoma, una reestructuración como nunca se ha visto en ningún otro modelo animal hasta ahora. Es como si el genoma se hubiese roto y se hubiese reestructurado de cero, con un orden de piezas totalmente diferente.
2: Pensa, pensa.

0: Arriba la Ruta del Xató.
1: L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
0: Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
1: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
2: One, two, one, two.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: I ara?
3: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.

0: Doncs bé, sempre ens dona algun suggeriment a la nostra cuinera, la Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Suggeriment per dia de cada dia o festiu avui? A veure, com anem?
1: El que vulgueu.
0: Sí?
1: El que vulgueu. Podeu menjar un dia de cada dia o un dia festiu.
0: Ah, val, molt bé.
1: Perquè la setmana passada vam parlar de pasta, l'altra me sembla que també ja no me'n recordo, i aquesta acabarem de parlar. La setmana passada vam parlar de pasta fresca.
0: Ah, molt bé.
1: I aquesta setmana, doncs, us porto un wok. El wok és, senzillament, és la paella aquesta,
0: sí,
1: que fem,
0: sí,
1: que és una paella molt fonda, que necessita poc oli per fer les verdures, però si no en tenim, ho podem fer amb una paella que tinguem a casa, de les que no s'enganxen, vull dir, no necessitem. Però si tenim un wok, millor. Doncs un wok de macarrons en calamar, gambes i verdura.
0: Oh,
1: perquè
0: que
1: resulta que la pasta sempre tenim, o l'hem de fer a la carbonara, o l'hem de fer a la bolognesa, o l'hem de fer... Doncs la pasta també es pot fer així, i varies, i queda molt bona.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs llavors, per, com sempre, pels ingredients, per 4 persones, hi traiem un calamar fresc d'uns 300 o 400 grams, 150 grams de gamba d'aquella pelada, jo la compro congelada i apelada. No cal agafar gamba de Blanes per fer això, tampoc. 8 tomàquets d'aquesta cirerol, de la petita, un carbassó, si no us agrada aquesta verdura ho podeu canviar per una altra que us agradi, una pastanaga, pebrot verd i pebrot vermell, ceba tendra, all porro.
0: All porro no et deixes mai, eh?
1: Et deixo molt, all porro. 400 grams de macarrons, perquè sempre es compta 100 grams de macarrons per persona. Si n'hi voleu posar mig quilo i us en sobra, també...
0: El macarró quin agafes? De quin número o quina...
1: Jo per fer això el agafo una mica gruixut, m'agrada, eh?
0: Sí,
1: sí. Llavors, soja, una mica de soja, perquè això, és, això com que el wok és una mica asiàtic, doncs la soja hi juga molt bé aquí, per comptes de posar-hi vi blanc. Si no tenim soja, vi blanc.
0: Val,
1: és que, bueno, ara no comprarem
0: però
1: un pot de soja,
0: bueno, però
1: per,
0: soja
1: fer, per, per fer això, exacte. Curri, si teniu curri, una mica de curri groc, no el vermell, perquè el vermell pica molt. Oli de sèsam i uns cacuets.
0: Molt bé.
1: Uns cacuets picats. Eh?
0: Però aquí faig unes quantes coses que a veure si sí o sí els haurem d'anar a comprar, eh?
1: Sí, algunes sí. Ah. Bueno, jo els tinc sempre a casa, eh?
0: Ah, va.
1: Sí, tot això ho tinc, ho tinc.
0: Bueno,
1: perquè
0: compra
1: el rebost el tenim sempre ja ple, el compres i, ja, ja ho tens allà.
0: I si falta, tornes a repassar.
1: Ah, exacte. Bueno, doncs agafarem, primer de tot, agafarem les verdures i els farem a bastonets, finetes. El pebrot verd i el vermell el pelarem, sempre amb el pelador, perquè canvia molt, eh? Peleu-el. I llavors les tomaques aquestes de cirerol els hi posarem tal com bé rentades, però llavors quan els tinguem passades els hi traurem la pell, perquè és més fàcil, perquè a l'hora de menjar no trobem aquella pell, eh? Llavors passarem, primer de tot, us ho he dit malament, primer de tot el calamar el farem a rodelles o tallat petit, com nosaltres vulguem. El separarem i passarem les gambes, tot en la mateixa paella, eh? Amb poc oli, i això sí, si és una paella d'aquestes, ja sabeu que el que hem de tenir condició és anar remenant, perquè es fa amb poc oli.
0: I poc a poc, el foc?
1: No, el foc una mica...
0: Viu.
1: El foc viu, eh? Viu. Llavors, quan tinguem el gambes i això passat, ho separarem. I posarem les verdures a mesura que les anirem posant, depèn de la manera que es coguin. Primer hi posarem la pastanaga, després hi posarem la ceba, després hi posarem l'all porro, perquè l'all porro també es crema aviat, i passarem aquestes tomaques i el carbassó. El carbassó també tallat tot, com tinguem totes les verdures passades. Llavors hi tornarem a posar el calamar i la gamba, ho incorporarem aquí, i això ja ho tindrem. Mentrestant, bullirem aquesta pasta segons el fabricant, el que ens digui, 10 minuts, 12, 15, depèn de lo gruixut que heu comprat el macarró, més o menys. Si volem fer amb espaguetis, també es pot fer. I una vegada tinguem tot això, altra vegada introduït tota la paella, i tirarem aquest reig, poder unes 4 cullerades o 5 de soja. I posarem el curri. I ho remenarem bé. Ja tindrem la pasta cuita, la passarem en aquí. Jo no hi poso formatge. Si llavors vosaltres la pasta us agrada sempre amb formatge, prepareu un bol amb formatge ratllat, però en aquí no n'hi poso.
0: Va.
1: Llavors hi posarem, i el suc mateix que aquest que hem bullit la pasta, n'hi posarem mig cucharon. I això ho remenarem ben remenat.
0: Que la idea que és que quedi una miqueta sucós?
1: No, que la pasta no quedi seca.
0: Val.
1: Molt no, perquè tu ja veuràs que el que et demana, la pasta ja et demana una mica més, doncs hi guardes una mica d'aigua d'aquesta que has bullit i li tires.
0: Val.
1: I llavors, com hi tinguem ja tot tot posat, anem al tanto amb la sal. No hi hem posat sal, fixeu-s'hi, perquè la soja també en porta.
0: Ah, val, val.
1: I els macarrons els bullirem en sal. Llavors, aquí, nosaltres ja provarem si ens agrada i si no, ho rectificarem una mica. I quan ho tinguem al plat, si teniu oli de sèsam, hi dona un gust molt bo, un ratxet d'oli de sèsam. I si no, oli del normal, d'oliva.
0: Bé, però ens recomanes que tinguem una miqueta d'oli de sèsam, mica,
1: sí,
0: que no passa, no es passa.
1: Això no es passa, a la soja poder durar un any. És que tot això són productes que duren molt de temps. L'única cosa que la soja l'ha de tenir a la nevera com l'hàgiu encetat, això sí. I llavors, aquests cacuets picats, si teniu cacuet, no el tindreu picat, agafeu una bossa de plàstic, peleu uns quants cacuets i amb la massa del morter els aixafem. I llavors a sobre el plat de cada un hi direm una mica d'això perquè et don aquest gust cruixent i ho barreges i ja està.
0: Molt bé. Però el cacuet l'agafem torrat ja?
1: Sí, torrat. Torrat. El pelem i el posem en una bossa de plàstic i amb la massa del morter el xafem una mica i el tirem per sobre de cada plat.
0: Molt bé. Ha de ser boníssim i saludable.
1: I saludable.
0: Volia dir-te, el calamar sempre resulta una miqueta més fort, més dur, que la sèpia. Sempre tu recomanes fer un calamar? Perquè més o menys
1: no,
0: el gust és el mateix,
1: fer en sèpia també, perquè el calamar el podem tallar a rodelles o el podeu obrir pel mig i tallar com si fes una sèpia allargat. Vull dir, però el podeu fer amb el que vulgueu, amb sèpia o amb calamar, el que us agradi. Però jo crec que el calamar no és tan dur com la sèpia, com dius tu.
0: Jo
1: perquè la sèpia
0: trobat
1: vol més rato. En canvi, el calamar, és, com el fas a la planxa, és posat i tret, perquè si no queda dur. Queda dur.
0: Sí, bueno, potser per això. Que si em va després se'l deixes coure més.
1: Per això us dic...
0: El concepte jo que tinc és que és més dur, no?
1: Per això us dic que quan tinguem el calamar fet, el retirem, perquè si ho féssim tot junt amb les verdures, se'ns couria massa.
0: Clar.
1: I la gamba també. Clar. Estaria massa. Per això ho retirem, anem fent les verdures, i com els tinguem ja totes fetes, ho incorporem tot, i ho passem tot, i posem la soja, i posem tot això, i la pasta.
0: He agafat que la verdura, l'última cosa que tires és el carbassó.
1: Sí. Sí, el carbassó, perquè la verdura també ha d'estar al dente, no aquella verdura tan passada, no, l'anem posant i al dente, tant el pebrot vermell com el pebrot verd, tot al dente.
0: Molt bé, Joana, doncs vinga, anem a explicar.
1: Doncs au, acabarem de repassar
0: ingredients.
1: Aquests ingredients. Doncs un calamar fresc, per 4 persones, ja us he dit, poder serà petit, doncs dos, 150 grams de gamba ja d'aquesta pelada, 8 tomàquets de cirerol, un carbassó, una pastanaga, pebrot verd, pebrot vermell, el vostre gust, una ceba tendra.
0: La ceba tendra no és com el que no ho has dit,
1: És que ara la ceba tendra és molt bona i de seguit està feta. La fas així a juliana, tota juliana,
0: Sí.
1: Llavors, el porro, és que hi dona molt bon gust el porro amb tot això. Bueno, a mi m'agrada molt.
0: Amb tot.
1: Sí. Els 400 grams de macarrons, la soja, 4 cullerades de soja o 5, depèn del gust, una mica de curri groc si en teniu, oli, sal, pebre i l'oli de sèsam i els cacuets.
0: Molt bé.
1: Ja ho tenim.
0: Els cacuets...
1: Picats.
0: Picats, eh? Picats. Bé, traiem la pallofa,
1: Els peleu, els poseu en una bossa perquè no se'n vagin, i a dins de la bossa de plàstic els
0: piquem
1: una mica amb la massa de morter, queden picadets i els hi tireu a sobre.
0: Els tirem per sobre, si no els poseu en un plat al mig, caduca.
1: Ah, això, caduca, li posi, també.
0: Bueno, és quasi el substitut del formatge.
1: Exacte. O d'una picada, o... així, i queda molt bo, perquè com menges trobes el gust aquest del cacuet i el trobes els contrasts.
0: Mil gustos ha de tenir això, Mil gustos, boníssim,
1: I ho podeu fer abans, tot això, i quan arribeu a casa, si és un dia de festa, només heu de bullir els macarrons i posar-ho.
0: I quedar-ho. Sí. Jo, doncs, després d'arribar amb aquesta recepta, trobaré el wok de
1: l'armari.
0: El tinc amagat, perquè és que, de totes maneres, és un tipus de menjar que no hi penso fer-lo amb aquest
1: tipus. Jo en faig molt, sí.
0: Mira, tindré que tornar-ho a treure, ja el m'he fet pensar, que feina tindré a trobar-lo.
1: Doncs au, busca'l.
0: Vaig a buscar-lo i a provar aquesta recepta.
1: Vinga.
0: Gràcies, fins la propera setmana.
1: Doncs au,

0: el teu dia. Tornes a casa, relaxa't, tens un paradís.
1: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
0: Notaràs la diferència.

0: Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Vi català. Gaudeix del que és bo. Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les persones que treballen amb mascotes a l'oficina diuen que millora la convivència i genera un ambient de feina més relaxat. I hem volgut parlar amb l'empresa pionera en aquesta iniciativa al nostre país.
2: Reducció de l'estrès laboral, una millor conciliació i que el gos no passi tantes hores sol són alguns dels beneficis que assenyalen els treballadors a les oficines on els companys peluts són benvinguts.
3: Es un encanto de perrito, les da buenas vibes cuando sales de reunión o estás un poco estresada o lo que sea que pase.
4: Bueno, el hecho de poder traerlo conmigo hace que pueda conciliar mucho mejor y yo creo que también al final es bueno para él porque sale de la rutina, conoce a gente, interactúa con otros perros.
5: Para mí fue algo muy importante a considerar cuando me uní a la empresa.
2: Mariela Kratochvil, cap d'operacions Dog Billy, empresa pionera al país des de fa una dècada, assenyala que el respecte és la clau de l'èxit.
6: Genera un ambiente de trabajo más relajado. Los perros además suelen convertirse en un punto de conexión entre compañeros y pues ayudan a interactuar y a romper pues ciertas barreras. Es verdad que es una iniciativa que se tiene que plantear siempre desde la responsabilidad y desde el sentido común.
2: Els beneficis empresarials inclouen la millora de la productivitat o la captació de talent, sobretot talent jove. Gerard Bagaria, director de Mars Iberia.
7: Hem tret la conclusió de que pràcticament el 50% de les persones consideraria canviar de feina per anar a un lloc, a una oficina, on acceptin mascotes.
2: Segons una enquesta de Mars, a més, 7 de cada 10 persones en edat de treballar s'animaria a adoptar un animal si sabés que el pot acompanyar a la feina.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
8: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
5: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
6: I parlant d'emocions,
7: 56
8: de tota la vida.
9: La llanterna màgica amb Jordi Terrades.
10: Al cinema dijous a mitjanit.
11: Perquè sabem què fem i per què fem les coses.
12: Perquè podem dir-hi la nostra.
13: Perquè tractem les persones des de la igualtat.
14: Perquè fa més de 50 anys que hi som.
15: Perquè ens importa, ens impliquem en la cura del medi ambient.
16: Perquè seleccionem el que venem amb ètica i valors.
17: Perquè som molt a prop.
18: Perquè ens ho passem molt bé quan hi anem.
19: Oi que sí?
20: Perquè som més d'un milió. Junts podem canviar el món.
21: Abacus, cooperativa cultural.

0: tal qual.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions, segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: La clau de volta.
2: Què és la barrera hematoencefàlica?
3: Mònica Mir, investigador de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, IBEC.
4: És bàsicament el sistema vascular que tenim al cervell. De fet, és com una troca de llana, no? Una bola de vasculatura molt petita, és al voltant d'un diàmetre de 10 micres, que el tenim així de manera ràndom per tot el cervell, perquè arribi al màxim de número de neurones que tenim. D'aquesta manera fa pas del que és aliment i oxigen, però és molt important també l'altra funció que té de bloquejar tot el pas d'altres molècules que poden ser nocives al cervell. Poden ser bactèries, virus, neurotoxines. Per tant, és una part molt, molt important del nostre organisme.

0: йогас пазігал.
1: Доки темі.
0: Йо, вострибаюсь. Ти тут йогас пазігал.
1: Темі мульта свина.
2: Si uno usa, la troca un pan, li diu, i ho podem fer entre tots.
3: No ho feien les feinades.
0: Jo tinc molts amics, per cert. Jo tinc 5. És un lloc espacial.
4: Exploradors.
1: El pilla-pilla no hi juguem mai.
0: És un lloc espacial.
4: Són les meves més preferides.
5: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
6: Bueno, jo m'ho passo bé. No sé si ells ho passen bé.
0: Sí. És un lloc espacial.
7: Per mi és el més guai de Catalunya.
8: Som com una família.
9: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
10: És genial.
11: És la millor.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. El Parc Eòlic Experimental de la Costa Brava fa un pas decisiu. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha avalat l'impacte ambiental i ara s'obre la licitació perquè les empreses interessades hi puguin participar. El govern preveu que la plataforma entri en funcionament al Golf de Roses l'any 2028. Sílvia Paneque, portaveu.
1: Hi ha algunes entitats o sectors que no veuen amb bons ulls ni tan sols la plataforma experimental. Des del govern insistim en la necessitat d'avançar en la transició energètica. Aquest parc estava inclòs en el Proencat, en les projeccions energètiques a Catalunya d'aquí al 2050.
0: Els opositors als projectes asseguren que l'aval ambiental no en garanteix la instal·lació, recorden que encara hi ha al·legacions pendents de resoldre i adverteixen que, si cal, acudiran als tribunals per frenar aquest projecte.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
4: Sentim la comunicació local.
5: One, two, two, three, four.

0: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
1: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
2: Informa't amb el 972-207-216 o a orbitagironina.cat.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.
4: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
5: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
6: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
3: Ràdio Vila-sacra.

Desperta! Desperta't! Vine! Vine! Vine amb mi! No tinc pressa. Escolta! Escolta'm! Que no em sents? Allà, aquí, arreu. Ahir, ara, sempre.

0: aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Silencio.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: Existeix una metàfora molt coneguda en les ciències socials anomenada Boiling Frog, la granota bullida. La premissa és senzilla. Si poses una granota dins d'una olla amb aigua bullent, saltarà immediatament per salvar-se. En canvi, si la poses en aigua freda i vas augmentant la temperatura a poc, no percebrà el perill fins que serà massa tard. Aquesta metàfora s'ha utilitzat sovint per descriure la incapacitat de les persones i de les societats per reaccionar davant de problemes que creixen de manera gradual. Podríem aplicar-la a moltes realitats actuals, la crisi de l'habitatge, l'auge de l'extrema dreta o l'emergència climàtica. Avui, però, la voldria fer servir per parlar d'una notícia que aquesta mateixa emissora explicava aquest cap de setmana. Palamós i Roses preveuen rebre 72 creuers l'any vinent. Segons el sector, aquesta activitat generarà un impacte econòmic de prop de 7 milions d'euros i, a més, contribuirà a desestacionalitzar el turisme a la Costa Brava. I és aquí on apareix el símil. La granota és l'economia de la Costa Brava. L'aigua que s'escalfa lentament és la idea, cada vegada més assumida, que desestacionalitzar el turisme equival a diversificar l'economia o a millorar-la. Però no és el mateix. Allargar la temporada turística no vol dir reduir la dependència del turisme, vol dir simplement dependre'n durant més mesos l'any. Mentre celebrem l'arribada de més creuers, més visitants i més activitat fora de temporada, continuem deixant en un segon pla altres sectors productius que podrien donar estabilitat i futur al territori. I així és com l'aigua continua bullint, perquè augmentar el nombre de turistes, encara que sigui repartint-los durant més mesos de l'any, no resol el problema de fons, la dependència excessiva d'una sola activitat econòmica. Al contrari, l'aprofundeix. I quan una economia depèn gairebé exclusivament del turisme, arriba un punt en què aquest mateix sector ja no pot donar resposta a les necessitats del territori, ni a l'accés a l'habitatge, ni als salaris, ni als serveis públics, ni a la qualitat de vida del qui viu tot l'any. Potser la pregunta no és com podem tenir turisme durant més mesos, sinó què passarà quan descobrim que hem passat dècades escalfant l'aigua sense construir cap alternativa real.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: T'agrada estar al dia. Ets una persona positiva. Tens ganes d'aprendre, de compartir.
1: 24 hores de Ràdio Vila-sacra ajuden.
2: Obre les portes. I les finestres. I les terrasses. I els jardins.
3: Obre el teu cervell a una nova forma de sentir ràdio i el teu cos t'ho agrairà.
4: Perdona, qui ets? Què fas?
5: Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
4: Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
5: No, però que això que és humà. I si em provoques, doncs pico.
4: Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
6: Generalitat de Catalunya.

Un món de músiques diverses i contrastades que formen un tot musical ple de colors, sovint fina ironia, que desprenen talent, molta força expressiva i un missatge directe i sincer.

Catalunya, cada persona consumeix de mitjana cada any 25 quilos de tèxtil i en llença 20. D'aquests 20, la majoria es llencen de manera incorrecta a la fracció resta. Només si separem el tèxtil com toca i on toca, podem allargar-li la vida o donar-n'hi una de nova. Per la nostra vida hi passa molta roba. La nostra roba pot passar per moltes vides. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Que t'has fet mal?
2: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
3: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
4: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya s'estima que més de 400.000 persones pateixen asma, de les quals unes 40.000 tenen asma greu, una forma de la malaltia que preocupa perquè en el 60% dels casos no està ben controlada. Ana Banyeres.
2: Amb la necessitat de millorar el seguiment de la població amb asma greu, el grup d'investigació en pneumologia de l'IDVell, l'Hospital de Bellvitge, van decidir treballar durant un any amb intel·ligència artificial per veu. Un robot, la Lola, trucava un cop al mes als pacients i els preguntava un qüestionari exhaustiu preparat per l'equip de recerca. I si en la recollida de dades es presentava algun dubte, saltava una alerta que els permetia actuar i millorar els controls. Doctora Mariana Muñoz.
3: Detectamos casos que ellos no reportarían a lo mejor hasta estar muy mal, entonces hemos actuado un poco antes, ¿no? Hemos detectado exacerbaciones precoces, mala adherencia a algún tratamiento, ¿no? Que el paciente dice, no lo estoy usando porque tengo tal síntoma y no había consultado al médico, ¿no? Es decir, mucho mayor control, más datos de los pacientes.
2: Y es que no todo es una cuestión de bronquis, y otras aspectes a valorar.
3: Reflujo gastroesofágico, la obesidad, si están pues con una situación emocional un poco descontrolada, cuando tienen mucha ansiedad, depresión o trastornos del pánico, pueden tener peor control los síntomas de l'asma, ¿no?
2: Només amb un seguiment exhaustiu es podrà ajustar el tractament. L'adherència terapèutica continua sent un dels principals factors limitants en el control de l'asma greu.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.
5: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tar.

0: platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants? Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: El poder de les paraules.
3: Ho entens, oi?
4: Papa, m'expliques un conte?
5: Upa, upa, mas, mas. Upa, upa, mas. Upa, upa, mas. Leocupa.
6: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

si ho crem, lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè recordis que, preparant els teus músculs i lligaments, evitar lesions que interrompen el teu dia a dia està a les teves mans. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb sensació de fred i textura agradable recomanada per fisioterapeutes. Vols?

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Home, jo fins fa 2 anys no tenia ni siquiera ordenador. Vaig tindre ordenador fa 2 anys i, perquè me'l van regalar. Ara ja en tinc un de nou, que és un netbook. Llavors, internet, vaig tindre ordenador sense tindre internet durant 1 any. O sigui que farà 1 any i pico que tinc internet. És més divertit que la tele, això. És una eina molt útil. Passa que jo no sé fins i tot fins on en sé d'utilitzar-lo. Bueno, en fi, que em distreu més que la tele.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

Audio City, una nova generació d'audioguies per viatjar. Ja no només llegim, sinó que també ens agrada escoltar. Disfruta dels carrers i monuments de la ciutat mentre disfrutes de tots els detalls i curiositats que la teva audioguia personal et va explicant a la oïda. Audio City,

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
2: Ara farem un petit experiment.
3: Eh?

tot va canviar el 1977. Després de veure un concert de Roxy Music, Bernard Edwards es va adonar de la necessitat de tenir una imatge adient amb la proposta musical, com també feien Kiss. Així va ser com van triar el nom de Chic i van començar a fitxar grans músics per fer realitat el seu projecte, entre ells el bateria Tony Thompson. Aquell mateix any van firmar contracte amb una multinacional i van publicar disc de debut. I així, com qui no vol la cosa, va arribar al

Cadascú celebra Cap d'Any com vol o com pot, però aquell 31 de desembre del 1977, Vernon Edwards i Nile Rodgers van decidir passar-lo a la popular i exclusiva discoteca Studio 54 de Nova York. De fet, la idea va ser de Grey Jones. Impressionada pel seu talent i la seva manera de treballar, els va convidar a la festa per poder parlar de la possibilitat que li produïssin un disc. Grey Jones, però, no va avisar els responsables de la discoteca i, per tant, ni Edwards ni Rodgers eren a la llista d'invitats. L'equip de seguretat els va barrar el pas, per més que ells insistien en que Studio 54 sonava un dels seus temes, Dance, Dance, Dance.

0: Roots.
1: Sense un pla B alternatiu, Bernd Edwards i Nile Rodgers van girar cua i van anar a l'apartament d'Edwards. Allà, entre copa i copa i jam i jam, van escriure The Freak. Bé, entre l'original d'aquella fallida nit de cap d'any i la que van gravar a l'estudi, hi ha una petita diferència. A la primera, el crit de guerra era a Fuck Off, un petit recordatori barra homenatge als de seguretat d'Estudi 54. Aquell insult va acabar suavitzat i en el Freak Out, que ha passat a la història. I és que ja se sap que el temps tot ho cura. Freak out. Le freak se chic. Freak out.

Però, xic, encara van haver de superar un altre repte. Els directius del segell Atlàntic odiaven l'Efric i pensaven que més valia que la cançó quedés en un calaix. La prova del cotó va ser quan la van deixar escoltar a la companyia i van comprovar al final de l'audició que a la sala només quedaven Bernard Edwards, Nile Rodgers i el seu advocat. Per sort, es va publicar i fins que Madonna va treure Vogue el 1990, l'Efric va ser el single més venut d'Atlàntic. La cirera del pastís va arribar el 21 de març de 2018, el dia que l'Efric va entrar a formar part de la Biblioteca del Congrés dels Estats Units.

0: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
1: Ara a Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
2: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: només hi ha un lloc on ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
1: Molt més atractiva, molt més emocional. Tenim un bon aparador a l'Empordà que no el teníem.

0: Què és la fidelitat? És compromís.
1: És sinceritat.
0: És estima.
1: És confiança.
0: Amic, mitjans de proximitat, periodisme d'alta fidelitat.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Més de 3.300 persones agrupades en 1.100 famílies vivien a l'abril en allotjaments temporals d'emergència a Barcelona. Segons l'Ajuntament, gairebé el 87% són famílies amb infants, una situació que evidencia la cronificació de la crisi residencial. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Drets Socials.
2: Més del 76% dels casos allotjats acumulen estades superiors als 6 mesos i una part important supera l'any de permanència, circumstància que reflecteix les dificultats existents per accedir alternatives residencials estables.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Cançons amb història per gent amb química.

0: quina oferta! Més informació a Amazon.es.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
0: Com?
3: Oh. I take two.

0: és el problema de l'assetjament escolar?
1: L'assetjament és la pràctica que consisteix en sotmetre a una altra persona mitjançant agressions físiques i o psicològiques per tal de provocar la seva marginació. Malauradament, l'assetjament escolar és només la implantació a les aules d'un problema global i permanent en la societat actual en la que ens movem. No oblidem que assetjament sovint s'acompanya de termes com escolar o bullying, laboral o mobbing, sexual, psicològic, etc.
2: 900 018 018.
3: El telèfon estarà operatiu les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Les cridades són gratuïtes, no deixen rastre ni apareixen a la factura.
2: 900 018 018.
3: Els estudiants que hi telefonin seran atesos per psicòlegs, juristes, sociòlegs o treballadors socials en funció del tipus de denúncia.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Uno de Ediciones Radio.
2: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.
3: Impulsem la cultura.
4: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
5: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir.
6: Ràdio Vila!

0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Radio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
6: Segur
4: Ole.
6: Que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
7: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
8: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
9: M'interessa.
10: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
11: Et volem escoltar.
12: Hola.
13: Tiene 5 nuevos mensajes y 5 mensajes guardados.
14: Soc el Mari de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vilasacra. Soc el Mari de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vilasacra. Soc el Mari de Santa Pau. Avui he apuntat Ràdio Vilasacra.
15: Sí, has escoltat bé. Ens diu que és de Santa Pau, a la Garrotxa, i segurament has escoltat ja 4 missatges d'ella on gustosament ens explica coses de pagès. Com diem sempre, a Ràdio Vilasacra, fets, no paraules. Hem superat les 3.500 trucades des del 2019.
16: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
15: Truca!
16: Repetiràs.
15: Ei, ja saps que on no arriba la FM...
17: Sí.
18: Ah!
17: Què està passant aquí?
15: Ens pots escoltar a través de la xarxa?
16: radiovilasacra.cat.
17: Bé, no?
19: Més rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
20: Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà.

0: informació, música, entreteniment.
1: Escolta.
2: Hi ha moments en què mereixes despertar-te bé. En d'altres, tenir un final dolç. Moments en què necessites recarregar energies. I sobretot, hi ha els bons moments que mai no venen sols. Troba el teu moment amb Cake and Go de McDonald's. 5 pastissos fets amb les millors marques.

Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.

0: com creu que hem d'entendre el sexe en el món? Com algo normal, com tabú?
1: Com algo normal, això està clar. Sí.
0: Creu que és molt, poc o gens important en el nostre dia a dia?
1: Sí, si no es té, no se sap el que es perdut, però és important. Va.
0: I a qui creu que és el sexe qui mou el món i no els diners? Vostè què en pensa?
1: Bé, el circuit de la prostitució segur que és el sexe el que mou el món.
0: Li faria res dir-nos la mitja que vostè practica sexe cada mes? Si vol, respon, si no, no.
1: M'agafes en hores baixes. Poc, poc.
0: Molt bé, gràcies. Però com creu que hem d'entendre el sexe al món? Com algo normal, com un tabú?
2: Com una cosa molt normal.
0: Creu que és molt, poc o gens important al nostre dia a dia?
2: Poc.
0: Oh. I a qui creu que és el sexe qui mou el món i no els diners? Vostè què en pensa?
2: Oh, no, el món no el mou, però a mi sí.
0: Li faria res dir-nos la mitja que vostè practica sexe cada mes? Si vol la respon, si no, no.
2: El que em deixen.
0: Molt bé, moltes gràcies. Com creu que hem d'entendre el sexe al món? Com algo normal, com un tabú?
3: Home, el sexe s'ha d'entendre com un complement. Es diu, un home no pot ser feliç si no té sexe. Ara, també és una malaltia, perquè si te fixes amb ell només vols allò, tampoc és bo. És un complement. Vull dir, tu, per exemple, quan vas a menjar, necessites menjar i líquids. Perquè si te menges el pa sol és dolent. Però si el sexe és el mateix, necessites una vida social i sexe. Una amiga i sexe, perquè si no, no va bé.
0: Molt bé. Creu que és molt, poc o gens important en el nostre dia a dia?
3: És molt. Tu quan veies una persona per al carrer, si va amb mala cara, segur que no té sexe.
0: Molt bé. I hi ha qui creu que és el sexe qui mou el món i no els diners. Vostè què en pensa?
3: És un complement, he dit abans. O sigui, per exemple, el món necessita diners i també necessita sexe. El que passa és que és saber equilibrar-ho. Vull dir, tu pots ser feliç amb pocs diners i pots ser feliç amb poc sexe, però no sense diners i no sense sexe.
0: Li faria res dir-nos la mitja que vostè practica sexe cada mes? Si vol, la respon, si no, no.
3: Això també et dic depèn, perquè depèn de l'estrès. Lo normal, no, lo normal és una vegada a la setmana. En funció de l'amor o del desig, pot ser, però una vegada a la setmana tindria que ser mínim. Hi ha gent que està mesos, no passa res, vull dir, és un complement. Tu passes una dieta i te tires 8 mesos menjant el cachofo i te queda una cara que no veis, però a més és el mateix.

0: Frases d'en Ramon.
1: Bledes, espinacs, molts a l'olla i pocs al plat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La farmacèutica catalana IPRA lidera un consorci internacional que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana, però reconeixen que no estarà a punt abans de 7 anys. La multinacional, amb la seu central al poble d'Amer, a la comarca de la Selva, ha tingut la facturació més alta de la història amb més de 500 milions d'euros. Des de Girona ens ho expliquen Fèlix Martín.
2: IPRA va tancar el 2025 amb uns beneficis de gairebé 54 milions d'euros i havent inaugurat un gran complex d'Aiguaviva al Gironès. De les dues grans àrees del grup, la de salut animal, ha crescut fins a un 14% en vendes. Fabrica més de 100 vacunes per animals i està treballant en 25 projectes més. Avui lidera un consorci internacional que n'investiga una contra la pesta porcina africana, que encara està en una fase molt inicial. Concreten que hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir una vacuna eficient. Pel que fa a Salut Humana, creada el 2020, els esforços continuen centrats en augmentar les vendes de la seva vacuna contra la Covid, la Vivermax, adaptada a les noves variants del virus. Té un acord de compra amb 14 estats a la Unió Europea. La multinacional farmacèutica gironina té una plantilla que supera els 2.700 treballadors.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Alto Ampordán. Bajo Ampordán. Gironès. Pajarés de Yuso. Plana de Urgel. Bajo Campo. ¿Han escuchado ustedes el boletín oficial del Estado de este miércoles 14 de septiembre del año 2022?
2: Boletín narrat meravellosament per Juan Carlos Ortega, que és qui fa veu de Nodo, li han dit.
1: ¿Han escuchado ustedes el boletín oficial del Estado de este miércoles 14 de septiembre del año 2022?
2: Boletín narrat meravellosament per Juan Carlos Ortega, que és qui fa veu de Nodo, li han dit. És que això sona a Nodo. I és tal qual, eh? Ho ha llegit tal qual.
3: Dóna't un respir en el moment més important del dia.
4: RadioVilaSacra.cat.

0: la distància que hi ha entre afirmar...
1: El terraplanisme és una teoria rodona.
0: I...
1: La Terra és rodona, totalment.
0: Es mesura en llibres. Descobreix-los a casadellibre.com.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Papa, m'expliques un conte?
3: Hola, em dic Ferran Puig. A mi m'agradaria escoltar Esports d'Aventura tot el dia, perquè sóc molt aficionat.
4: Ah, em dic Jaume Montijano. A mi el que més m'agrada és escoltar música perquè m'entretenc una bona estona i em tranquil·litzo dels nervis que tinc de tota la setmana.
5: Hola, jo em dic Jaiza Carnicer i a mi, com jo vaig a l'escola de música, m'agradaria més escoltar tipus de música com el Jaume i també obres de teatre perquè també faig teatre.
6: Hola, em dic Andrea Seligrat. El que més m'agradaria escoltar seria música pop per entretenir-me.
7: Hola, em dic Miquel Vallès i el que m'agradaria és escoltar els esports.
8: Em dic Francisco Zat, visc a Avinyonets, vaig a l'escola Gonçal Comelles. M'agradaria que fiquessin Ràdio Avinyonet a la Terra.

0: pensant en rehabilitar el vostre edifici?
1: A Revés 95 recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
0: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
1: Revés 95. Professionalitat i compromís en cada projecte.
0: Informació a revés95.com.
2: Pareu bé l'orella.
3: Pneumàtics Pou, reparació de pneumàtics i equilibrats. Polígon industrial Vilamalla. Carrer Tramuntana número 3334, amb el telèfon 972 52 50 54 i 972 52 60 54. Reparació de tot tipus de pneumàtics. Servei 24 hores. Telèfon mòbil 627 56 78 93 i 627 56 78 91. Centre a la Jonquera. Polígon industrial Mas Morató. Parcel·la 5, Avinguda Euskadi. Telèfons 972 55 41 22 i 972 55 40 51. Servei 24 hores. Telèfon 627 56 78 93.
4: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
5: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.

0: silenci.
1: EspaiGironès.com. Espai Gironès. 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
3: Des d'un bon pernil a una llonganissa i formatges de tota mena. Soc la Yolanda, xarcutera a bon preu i esclat des de fa més de 10 anys. I està a les nostres mans preparar-te i aconsellar-te sobre com pots guardar els embotits i formatges del territori per mantenir al màxim el seu gust.
4: Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans.

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.
2: Tanca els ulls.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
2: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Bona nit. La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal acusada de blanquejar més de 9 milions d'euros procedents d'estafes online a milers de ciutadans europeus. L'operatiu es va saldar amb la detenció de 9 presumptes implicats a Sitges després de 2 anys d'investigació. Els primers avisos van arribar de la Fiscalia d'Alemanya en relació amb estafes en compravenda de diversos objectes. Els diners de les víctimes havien estat transferits a una empresa de Mallorca dedicada al lloguer de vaixells. Els agents policials van descobrir que el grup criminal havia orquestrat un complex entramat amb 16 empreses i 54 presumptes implicats, fonamentalment a les comarques de Barcelona, on vivien els investigats.
2: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
3: Descobreixen cèl·lules mare.
4: Arrenc de 1997.
5: Arriba la intel·ligència artificial.
6: La societat avança i la publicitat amb ella. Per això Autocontrol, anunciants, agències i mitjans. Portem més de 30 anys evolucionant per continuar tenint cura que la publicitat que rep sigui lleial, legal, honesta i veraç. Autocontrol, per una publicitat responsable.

0: Isabela, vident, tarotista i educadora de les teves emocions i sentiments. El més important és que tu siguis feliç. Si vols una consulta, truca al 616 65 62 90. 616 65 62 90.
1: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
2: Et transmet molt bones vibracions.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Ara temps per la cultura.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai. I ara?
4: Quan tot empeny a marxar del camp i abandonar la pagesia, i adolescents que desafien tot pronòstic s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
5: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això que em vull dedicar.
6: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
5: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part, ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi, sinó pels demés. I vaig així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al Fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
6: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i a les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
7: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
6: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Hort al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
8: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara, quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
6: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.
0: Tu pots ser part del canvi.
9: Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
10: Fas un sopar amb nosaltres?
11: Sí!
10: Seleccionat i mirat de ben a prop.
12: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
1: Bon dia. Us he seguit des del primer dia i, bueno, també sóc de les que encara no m'ho puc creure. Volia donar-vos les gràcies per tot, perquè

omplert moltes estones amb ràdio i amb Facebook i tot això que tenim en mà. I volia també fer una salutació a la meva amiga, la Núria, i també a l'Amadeu i la Riqueta, que aquest tampoc han trucat cap vegada, però que també continuen nosaltres tenint contacte i sé que ho segueixen igualment. Ara són fora de vacances, però bueno, si poden sentir el programa, suposo que se n'alegraran que els hagi fet un comentari sobre ells.

0: I parlant d'emocions.
1: 21.
2: Avui que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
3: PortAventura, més del que imagines. A consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
4: Els petits gestos de cada dia.
5: Només a Ràdio Vila-sacra.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum l'Emperó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tas de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: tanca els ulls.
1: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

0: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Gairebé tots els grups musicals reconeixen que gràcies a la ràdio la seva música es dona a conèixer i fins i tot es ven. Gràcies a la ràdio. Seguim parlant una mica més de ràdio perquè ens acompanya algú que té més de 500 aparells de ràdio. És un boig de la ràdio. Senyor Julià, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Felicitats per la seva col·lecció, que m'ha deixat a mi impressionat.
2: Gràcies.
1: Aquí tenim només unes mostretes de les més de 500 peces que vostè té. A veure, vostè és un apassionat de la ràdio com a mitjà o dels aparells de ràdio? Expliqui-m'ho.
2: Bueno, bé, jo diria que fonamentalment de la ràdio com a aparell, però diria que no podria ser un bon col·leccionista d'aparells de ràdio si no fos un amant de la ràdio com a mitjà de comunicació. Jo m'agrada moltíssim la ràdio, admiro la ràdio per als programes, sigui de notícies, sigui musicals, com a mitjà de comunicació de la ràdio.
1: I com va néixer la seva afició per col·leccionar aparells de ràdio?
2: Bé, la veritat és que exactament no ho sé. Dintre de la vertent tècnica hi ha l'experimentació amb ràdio, ja sobre els anys 50 ja m'agradava moltíssim, i un no sap com i es troba posat a dintre.
1: Suposo que no han arribat en aquest estat a les seves mans. Suposo que vostè ha tingut que curar una restauració en molts casos, no?
2: Sí, la major part d'ells, bueno, avui dia ja pràcticament és impossible trobar-los en l'estat. Rarament se'n troben en bones condicions. Sempre hi ha una excepció, però normalment els trobes realment en un estat bastant deplorable. I és clar, com més antic i més valuós és l'aparell, l'estat és més difícil, ha sigut difícil de conservar. I realment són moltes hores cada dia per posar-los en l'estat que es poden contemplar avui dia.
1: Jo suposo que la majoria d'aparells que integren la seva col·lecció són estrangers, oi?
2: Sí, desgraciadament és així. Desgraciadament és així perquè l'època que la ràdio en aquí a Espanya s'hagués pogut desenvolupar era el període de Guerra Civil, m'imagino, i és clar, no hi havia materials. Però posterior a la Guerra Civil, efectivament, sobre els anys 40-50, la indústria espanyola de ràdio va ser molt i molt important. Desgraciadament això ha evolucionat i avui dia ja s'ha de parlar pràcticament només dels japonesos, inclús a nivell d'altres indústries europees o mundials.
1: I se n'adona que ara gairebé no es fan aparells de ràdio on només soni la ràdio?
2: Sí, sí, això és evident. Però bueno, jo crec que el que és fonamental és la ràdio. La ràdio continua siguent el mitjà pel qual en té l'aparell aquest.
1: Aquesta mostra, que podríem dir-ne, és una de les més importants d'Europa, no?
2: Bueno, la veritat és que no ho sé. Dintre d'Espanya suposo que sí que és important.
1: Vostè què fa per aconseguir més aparells per a la seva col·lecció? Digui'm per on es mou, com contacta amb gent que té aquests aparells, com ho fa?
2: Bé, bueno, com totes les coses, és una labor de molt de temps, de molts anys. Alguns amics ja ens diuen als col·leccionistes, sigui de ràdio o d'altres coses, que som una espècie de rastrejadors, Evidentment no et pots faltar cap mercadillo i evidentment tots els brocantiers i tots els antiquaris, encara que fonamentalment els aparells de ràdio es troben més que res dintre de lo que és la província de Barcelona, que era allà on va començar en principi la ràdio, i llavors com que no hi havia les facilitats que hi ha ara amb estacions potentes, doncs tenien que ser llocs on hi havia una propagació. En aquest cas Barcelona era un lloc molt bo per aconseguir aparells. De totes maneres, n'hi ha d'arreu del món. O sigui, últimament els últims han fet més de 6.000 quilòmetres amb mi per poder-los aconseguir.
1: Joan, suposo que els té assegurats, no?
2: Bé, no, la veritat és que no. A les companyies de seguros jo he fet algun comentari a vegades i és que és molt difícil donar preu. O sigui, no és una cosa que es pugui donar preu. No estan assegurats.
1: I algun dels seus tres fills ha heredat aquesta afició pels aparells de ràdio?
2: Bueno, fins ara no. Espero que algun dia sí.
1: Molt bé. Senyor Julià, Joan Julià Enric, felicitats per aquesta col·lecció. Vostè me la vendria, aquesta col·lecció? Ens la vendria a nosaltres?
2: No, evidentment no, però bueno, si li fes il·lusió...

0: l'agost n'hi regalaria algun.
1: Home, no, jo és que el que volia demanar realment és quin preu tindria tot això.
0: No, bueno, la qüestió dels preus amb totes les col·leccions és una cosa que és molt difícil, jo m'ho he plantejat moltíssimes vegades i la veritat no hi sé donar, no hi sé donar-hi una resposta. Jo crec que totes les col·leccions, ja quan tenen una certa importància, no es poden vendre, o sigui, han d'anar a parar en un museu, s'han de cedir, té que haver alguna cosa d'aquest tipus, perquè el que seria realment llestimós és que es desperdigués.
1: Senyor Julià, gràcies i bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Felicitats per aquesta afició.

0: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
2: Recordi bé aquesta combinació.
3: Bueno.
4: No podré. No podràs.
2: Pareu bé l'orella.

0: Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants. Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

La nit. Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

0: Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia, bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus. Amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la guardiola. Sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
1: Hola, carinyo. Nada, no magnate, güey, me cagué en rodas a la catanga y la mabeta la ngoki. Da chava rum, dilla, fusa, sonan, neta, xivi, grapo, y ser, da, dira, la casa de curta. ¿Qué dios?
2: Relaxemos-nos més.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum l'Emperó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle

0: Proximitat,
1: participació,
0: educació,
1: informació,
0: connexió,
1: companyia,
0: cultura.
2: Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
3: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu. Actiu, relaxat, explorador, cultural.
2: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
3: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic al box.es i pum, en un pim-pam, ja. Un flash. En un plis.
5: Celebrem la 5a edició de l'Empordà Music Festival. 2 dies de música en directe amb un cartell impressionant.
6: Amb el retorn de la Gossa Sorda, el comiat de la Fúmiga, nova gira i disc de Nil Moliner, Joan Dausà i la Pegatina, de Tietz, Figaflaues, Ginestà i fins a 19 artistassos amb una zona de food trucks ampliada.
5: Empordà Music Festival, 24 i 25 de juliol a la Bisbal d'Empordà. Entrades a empordamusicfestival.com. You ready?

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
4: Bona nit. Bona nit.

0: Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola. Jo, mira, sempre m'entrebanco amb el mateix. Em llevo i dic avui no tinc que dir res. Però no deixa estar, que cada dia tinc que agafar el telèfon per dir alguna cosa. Però arribarà un moment que em fareu fora. No hi he trobat mai. Adéu, guapo.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Pels alts, per les baixes, pels optimistes, per les pessimistes, per les que somriuen, per les presumides. Ràdio Vilasacra. Per les que ploren. Pels extrovertits, pels esportistes, pels músics, per les que llegeixen.
6: Ràdio Vilasacra.
4: Pels compromesos. Pels que ho tenen tot. Pels que no tenen res. Per les que s'equivoquen de festa.
6: Ràdio Vilasacra.
4: Pels grans. Pels petits. Pels no tan petits. Per les famílies.
7: Ràdio Vilasacra.
4: Pels joves calvos. Per les dansaires.
6: Ràdio Vilasacra.
4: Pels pescallunes. Pels romàntics. Per tots.

WhatsApp de Radio Villa Sacra 65 69 70 60 2. I am Elton John.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
2: No, aquí no tenim cracs.
3: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
3: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.

0: Sí, sí, vostè.
1: 1. És única.
2: 2.
1: No s'assembla cap altra.
2: 3.
3: És Ràdio Vila-sacra.
0: I com més aviat ens adonem tots plegats, millor.
4: I parlem ara de música.
5: Joan Cambruví Alemany va néixer a Barcelona un dimarts 10 de juliol del 1917, encara que se'l coneixeria pel seu nom artístic, Joan Capri. Amb els seus 8 germans va créixer al barri gòtic de Barcelona, on viuria tota la seva vida. De jovenet va ser molt mal estudiant i es va iniciar en el món laboral venent mongetes i fent de noi dels encàrrecs d'un diari. Un bon dia va decidir passar-se al teatre, segons ell, perquè no servia per res més. El seu primer èxit es titulava Camarada Cupido, una obra de Xavier Regàs, estrenada a principis dels anys 50. A partir d'aquest moment, Capri es va especialitzar en els monòlegs, un gènere en el que va ser pioner i que el va convertir en un emblema de l'humor català, amb la seva ironia incisiva i la seva caricatura del català mig.
6: Però de seguida, noi, i la sogra, que hem de viatjar i que hem de veure món. I que hem de veure món. I ara li deia, però no anem de tant en tant a Mata de Pera, que jo hi tenia una miqueta de caseta. Que no, home, que ens hem de fer una cultura, que no tenim conversa, la sogra. No tenim conversa i no callava mai aquella dona.
5: Va fer les seves aparicions a la gran pantalla, però seria al Teatre Romea, on viuria les seves millors hores, amb obres com Romeu de 5 a 9, el 1957, el Las d'en Cyrano, el 59, i moltes més en les que va destacar pel seu gran sentit de l'humor. Durant els anys 60 i 70, explotaria el gènere del monòleg, guanyant rialles als teatres més importants d'arreu de Catalunya i deixant fragments per la història de l'humor.
6: Aleshores el vaig espantar, va sortir esbarat l'home amb la gorra, salve-se quin pueda, salve-se quin pueda. Pobret, aquells crits, encara sembla que els senti. Quin horror, no us hi vulgueu trobar. Salve-se quin pueda, salve-se quin pueda. Les dones i criatures primer. Això sí, això hi va haver ordre, es veu que hi ha el reglament humana d'aquesta manera. És l'única cosa que va ser, escolta. Les dones i criatures van ser els primers d'ofegar-se.

0: A finals de la dècada dels 70 es va mig retirar fins que el 1980 arribaria el paper televisiu que més èxit li va donar, la sèrie Doctor Caparrós, a Televisió Espanyola. El serial engrandia encara més la figura de Capri, que va rebre la Creu de Sant Jordi el 1982. El doctor Caparrós va convertir pantalla en Maria Matilde Almendros, Carles Lloret i un jove Joan Pera durant anys al circuit català. El 1990, Joan Capri va fer el salt a TV3 amb la sèrie Amb l'aigua al coll. El 1998 va ser el que podríem dir l'any Capri. D'una banda, Salvador Escamilla va coordinar la publicació d'un disc doble amb tots els seus monòlegs titulat El millor Joan Capri, que encara avui dia és un molt bon recurs per passar una bona estona i riure tot recordant el mestre. També aquell mateix any va rebre la medalla d'or al mèrit artístic de l'Ajuntament de Barcelona i es van fer diversos programes especials a TV3, Televisió Espanyola i les principals ràdios catalanes al voltant de la figura de Capri. David Escamilla deixaria palesa l'admiració pel mestre Capri amb el llibre Capri, t'estimem.
1: Els que porten anys i que ja diuen ja se sap, a còpia dels anys l'amor se'n va. Escolteu, ells ho diuen, nois, l'amor se'n va, eh? Però ell es queda, eh? Oh, carai! Si de cas que marxi tothom aquí, nois! No, precipitem i meditem una miqueta, això. Mireu, el matrimoni us ho diu el mateix sacerdot el dia d'aquell sermó tan bonic que els hi fa el dia de la boda, que els hi fa que és molt bonic. He anat a moltes bodes i m'ha agradat molt sentir-lo, però m'hi he espantat sempre. Perquè comença el capellà dient, fixeu-vos-hi bé, els hi diu, capellà, el matrimoni és una creu, malament! No es pot començar un sermó així!

Després d'uns anys fora de la primera plana artística, Joan Capri va morir a Barcelona el 4 de febrer de l'any 2000, a l'edat de 83 anys. Una placeta a Ciutat Vella, el seu barri de sempre, el recorda des d'aleshores. Per la història queden una infinitat de frases mítiques i una manera de fer humor que ben bé podria convertir-lo en el referent de molts humoristes catalans. Que serveixi de definició pel mestre, Joan Capri, pare de l'humor català.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

¿Te imagines un Moracins? Doncs sí, estàs aquí, a Generacions. Els dijous, d'11 a 12 de la nit, la millor hora del món.

calzón, sí, comencem ja mateix. Canvi climàtic, ja saps que no. Sí, l'estan destruint ells, ja ho saps. Per això no és canvi climàtic. Tu mira les informacions, però no les mires en els que estan pagats. Aquesta gent venuda. Que no t'enganyin. Surt del ramat. Generacions. Pep ballant els controls i Pep ballant la veu. Espero que t'agradi. Bé, ja som aquí, un dijous més, per passar una bona estona, com sempre et dic, d'una horeta de bona música. Espero que t'agradi, coses rares que trobo por ahí. En altres vegades, pues, bueno, el de tota la vida que posa tothom. I de fons avui tenim sana tu linaje ancestral con esta música. Per què? Perquè, bueno, la política està feta una merda, però nosaltres estem aquí. O sigui que, i estem amb molt de carinyo per passar-ho bé amb tu, i espero que això, Pep ballant els controls, Pep ballant a la veu, i que cada dia millorant, doncs no ho sé, l'anglès i tota aquesta sí, però després del que veus por ahí, el que hi ha als jutjats, que segurament no passarà res, com sempre, els del PP, els del PSOE, i els de Sumar, els de Junts, els de l'Illa, per ahí també ha agafat. Però bueno, nosaltres estem aquí amb Luis Ponce, el Didi Yankee i el seu Despacito. Perquè t'has d'agafar així la vida, a poc, i ja arribarà tot.

0: Maxito.
1: Ja veus, estic mirant i avui, ostres, he fet una barreja una mica rara, però que està bé, de Portugal, música de Portugal també, oh? I aquesta sí, Despacito per començar, no? Perquè estem a l'estiu i dius, vinga, va, una cosa així llevadera, que es diu, no? Per què? Perquè si parlo de política, doncs t'enfadaràs. Per què? Perquè tu fes alguna, que Hisenda o el que sigui del govern, te matarà. Però ells, mira, ara el que he sentit avui és que la dona del president no pot sortir del país. Ha! Si se'n van al Falcon, allà no li demanen ni com es diu ni res. Vale? Pues eso. Nosaltres aquí amb el Catxi, perdó, Catxi és el títol de la cançó, Offenbach and Nick Waterhouse. Qui són? Ves a saber, mira-ho por ahí.
2: Do up a do up shoe, do be do up a do up a do up.

Ja veus, aquesta era del 2017, eh? Elofenbach and Nick Waterhouse. Serà un parient de la Nick Waterhouse? Bueno, una cosa sí. És per dir una xorrada, eh? Lo que no consigue el esfuerzo, a veces lo logra el destino. Madame Cugui, mira, alégrate por todo aquello que puedes y sabes hacer, en lugar de sufrir y preocuparte por las que te salen mal. Eso es lo que fan los políticos, no nos preocupan de res. Pronto cambiará la rueda del destino, a ver si es verdad. Las aguas desbordadas siempre vuelven a su cauce. Esperem que sigui veritat. Plastic and Right Specs i el seu Living in the Sun. Algo del sol, disfrutar del sol aquests dies. Ja saps, la calor és sempre la mateixa. Que no te fotin al cap, que és el canvi climàtic, que no hi ha. El que passa aquí amb això viuen és molt tranquil.

0: только что прозвучали два трека. Ремикс в неожиданном стиле от легендарного Cascade на трек Secrets американского проекта CID. И затем эксклюзив от австрийского проекта Palastic и дуэта Bright Sparks. Песня Lying in the Sun только предстоит быть выпущенным на лейбле The Bearded Man.
1: Сегодня в программе мы сыграем для вас пару эксклюзивных работ из сэмплера лейбла Protocol, который его владелец Ники Ромеро представит на ежегодной конференции в Майами. Первая из них — совместный трек француза Том Тайгер и голландца Мелсон «I Need You» в специальной версии Miami Edit.
2: Ya vemos, avui estic fent un programa fàcil perquè fa una calda que estàs... Bueno, però és lo normal d'aquest temps, 34 graus aquí és normal. Quan comencen a treballar al camp, a agafar el blat i tot això, pujarem a 40. Oh, canvi climàtic, una merda. No, és el mateix de cada any, si patim això cada any, els agricultors ho diuen. Què diferència hi ha? Que hi ha alguns senyors com el Bill Gates i su puta mare, i altres com ell, que pues eso, que estan fent el canvi climàtic, no, que estan controlant el clima, que és diferent, el que passa que el clima és més fort que ells. Espero que els caigui una bomba d'aquestes que s'han perdut al cap i que els peti. Sí, el Bill Gates, la seva mare, la seva fundació, la mare que els va parir a tots, el senyor Tedros, aquest de la ONU, sí, vaya genocida que és aquest tio, i molts com ells. Oscar Wilde deia: la bellesa i la fealdad són un espejismo, porque los demás terminan viéndote como eres interiormente. Pues a ver si es verdad, que os veo igual. Portugal the man, feel it still, generations.

el que teña de Fons tenim aquí a, com es diu, Sana tu linaje ancestral con esta música. Set cantos de flauta nativa americana per la teva família. Bueno, si te va bé i t'ajuda, pues aquí estem, ¿vale? Puc fer la traducció, però no sé, con culpas heredades de bocas. Bueno, total, és el que diguem sempre, el secret de família el que provoquen els que venim a darrere són malalties. Malalties, no parles. Quan parles amb la boca tancada o te poses la mà davant, perquè hi ha algun secret a la família que t'està donant pel sac, que ho sàpigues, eh? Rag, bon, man, human. Rag, bon, és el grup. Human, és la cançó.

0: mi.
1: Ah, sí. I també tenim el Mundial aquí, el Mundial aquell de futbol, l'únic esport del món que existeix, perquè la resta sembla que no existeixen. Però, què passa? Que Bill Gates, senyor Bedros, el senyor Soros i companyia han decidit que acabaran amb molta gent, perquè què volen, dominar el món com sigui? Han tirat virus de la viruela. Ara quan estic gravant això, que és una setmana abans de que surti a l'aire, pues ja em fotiné de gent a Mèxic amb la viruela i la no sé què, algo així també. I les garrapates que ha soltat el Bill Gates, el que no entenc és per què hi ha gent com el senyor Kennedy, que per què no els hi posen ahí prendre pel cul a aquesta gent, vull dir el Tedros i tots aquests, pues no sé. Robin Schulz.

Pues sí, això que diu aquesta cançó, la que estàs escoltant, així de fons, que parla amb la família, que t'explica els secrets de família, que digues, sí, ei, això és una malaltia que tinc jo. Totes les malalties estan relacionades amb secrets, amb emocions, i els laboratoris que fan donar-te pastilles, que t'arreglen una cosa, t'espatllen l'altra. Sí, el metge ho saben. Però, què passa, que cobren 6.000 euros al mes? Doncs pues, allà, què passa, que se morirà? Se morirà igualment. Abans o després, se morirà. El silenci antic. Pues eso, les Basque Tons and the Parakeet i la seva cançó Chipalipa. No sé d'on trec aquestes coses, però aquí estan. I són guapes, Després quan l'escoltes dius, oye, pues aquest tio s'enrotlla bé. Pues en Pep Ballona. Els controls, ja la veu. I les tonteries, també. Quan falla algo, no és culpa meva.

No sé què ha passat, però avui he posat cançons molt curtes, no? No sé, així estiuenques, però si estàs en algun xiringuito d'aquells que hi ha, pues, bueno, per Empúria Brava, per Sant Pere Pescador i tot això, que pots tenir els peus a la platja, a l'aigua, fent-te allà, pues, no sé, el que vulguis veure. Ja saps, si tens que conduir, res d'alcohol. Vale? Sucs, sí. Aigua, bueno, vigila els plàstics que porten. Si és en vidre, millor. ¿Quién dice que nadie le ha ayudado nunca y que lo ha hecho todo sin apoyo alguno de los demás? Se equivoca. En este mundo hay tanto amor que nadie está realmente solo. Bueno, pues no está mal. ¿Y qué dijo la Frida Kahlo? Pues en la vida todos se mueven bajo una misma ley. Nadie se aparta de nadie y nadie lucha solo y por sí mismo. Frida Kahlo. Aquí en Pep Vallano, tío. Pot ser veritat, no? Sempre tens algú al costat, encara que no se muestre, que diu aquell. Te bello su buene, Ofana Naye, mare de Déu, és d'Àfrica, sí, gospel d'Àfrica, disfruta-lo, ja veuràs, és una passada aquesta, aquesta l'has sentit abans, eh?

que sembla tranquileta, no? Así de, va, venga, va, pues el que diga, no, chupito, suc de trocha, de llimona, de presac, que estàs ahí a la platxeta, con bona conversa, deixa el mòbil apartat, que igual se te cau a l'aigua i te fa un favor, perquè no tindràs que estar en la joroba. Tu saps la quantitat de malalties que vindran d'aquí a uns anys? Sí, el dic gros, que l'utilitza tothom, el dic índex, les cervicals, les dorsals, tot això cardat. I dius, oh, no, fa mal, has nascut malament? No, tens massa el mòbil a la mà. O sigui que descansa. I ara tinc una altra cosa, un pensament que m'ha vingut així. Mentre escolta The Fest, el títol no te'l dic perquè està en rus i no tinc ni idea.

estava meditant, no? A veure què dir-te ara, perquè t'he dit, primer escolta The Fest i després t'explico. No t'has fet una pregunta? Ningú es fa una pregunta? Que els polítics te l'estan empinyant si aquests merdes pues, no tenen un altre nom, sigui el que sigui. Els alcaldes i tot això, pues, bueno, sempre hi ha algú dolent, no? Els consellers també, hi ha algú dolent. Però els de dalt, de Generalitat cap amunt, buah, de lejos de la Gran Bretanya. La pregunta és, quants xinos veus en les cues de, perquè els donin ajuts? Aquests que els donen, que venen de fora i els donen 1.500 euros. Que dius, hòstia, aquests vindran a salvar-nos a treballar. Si te donen aquests diners sense fer res, doncs és normal que no ho facis, no? Doncs això, quants xinos veus? Pakistanesos i tot això, sí. Marroquins i tot això, sí. I xinos? On estan? Doncs aquí tenim a The Chainsmoker and Goldplay, que són something just like this. Pregunta, xinos, endavant.

Te... Espera que acabe esta canción, ¿no? Venga, va. ¿Cómo te dice? La Cuba... ¿Tú ves algún chino en la Cuba? Va a ser que no. Que no soy racista, que tenga mis de Totalmón, ¿eh? Y de ti. ¿El Totalmón? Sí, sí. De Tailandia, de Malasia, de Australia, de México, de Argentina, de... Bueno, de Totalmón. ¿Por qué? Porque, bueno, soy sociable, pero también faig preguntas, ¿no? El IJ Totsaqués, ¿de qué vivran de aquí a uns anys? De tot el que tenen magatzemat, i recorda, de l'eurodigital, que te donaran pel cul, porta diners a sobre i paga en efectiu. Sobretot en els comerç petits, ahí sí, vale? Que són de, com es diu? De proximitat. Ah, vale, això. Bueno, eso, se te comeran, perquè ara estan venint ja fruites i verdures de tot el món, sobretot de Sud-àfrica, de Marroc, de Sud-amèrica. Per què? Perquè allà els químics es poden posar. I tu diràs, hòstia, per què em fa mal a l'estómac? Perquè t'han menjat una de sulfitos i de merdes que ni tu imagines. This is the power in the world, reggae gospel, aquí, a Generacions. Disfruta. Ens queda.

Bueno, ya no tomo más la vara porque total para lo que queda. Así, prepárate, que ve un apagón. Sí, el Mundial de Fútbol está dando mucha caña, ¿ves? Jiddu Krishnamurti, la mejor ambición que puedes tener es la de estar en paz contigo mismo. Pues eso, veus que yo t'ho he dit amb tranquil·litat, amb pau. Abans tenia molta mala llet, però ara dic, això no l'arregla ni Déu, ni los Kennedy, ni el Trump, que ja veus tu, el Trump, eh? La illa, tothom ara ha deixat la illa de costat, tothom, Trump i Iran. Pues Iran l'ha donat pel cul. Sigui com sigui, els ha donat pel cul. Bueno, ja saps, tu menja coses de color, fruita i verdura, i sobretot verdura de color, pastanaga, rabanitos, remolacha, que és que no me'n recordo com es diu en català, perquè aquí parlem poc català. Pues eso, Tim Bomb, i el seu títol és La cançó. Vinga, aguanta, resiste.

Implant Rapid, fins la propera setmana, amics. Espero que estiguis aquí el proper dijous, que t'ho hagis posat bé. Ho sento per la bronca, que no és bronca, és informació, recorda, vale? Si estàs a la carretera, sisplau, controla, no beguis, i els teus amics i el que van amb tu tampoc. Disfruta de Generacions i de Ràdio Vilasacra a les 24 hores. Fins la propera setmana, amics. Petons, us estimo moltíssim.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
2: Aquestes rebaixes gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: La llanterna màgica.
3: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 390 des dels nostres inicis i 40 d'aquesta desena temporada. Poques figures han deixat una empremta tan profunda en la història del cinema com Marilyn Monroe. Nascuda l'1 de juny de 1926, ara fa 100 anys a Los Angeles. La futura estrella va passar una infància marcada per la inestabilitat familiar i diverses estades en llars d'acollida. Arran d'unes fotografies realitzades pel reporter David Conover l'any 1946, va signar el seu primer contracte per fer cine. L'èxit li arribaria amb títols com Niàgara, Els senyors prefereixen les roses, de Howard Hawks i Cómo casarse con un millonario. Marilyn Monroe va morir el 4 d'agost de 1962 a Los Angeles, amb només 36 anys. Malgrat una carrera breu, el seu llegat continua sent objecte d'estudi i fascinació, convertint-la en una de les icones més influents de la història del segle XX. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa?

Califòrnia. El certificat de naixement constava com a pare Martin Edward Mortensen, segon marit de la segona mare, tot i que aquesta paternitat mai no va quedar demostrada. Diverses investigacions biogràfiques posteriors han assenyalat Charles Stanley Gifford, un company de feina de la seva mare, com el seu probable pare biològic. Aquest fet va ser objecte d'especulació durant dècades i va constituir una de les incògnites més comentades de la seva biografia. La seva mare, Gladys Bell Baker, treballava com a muntadora de negatius cinematogràfics en laboratoris vinculats a la indústria de Hollywood. Pel que fa als germans, Marilyn era la petita de tres fills. La seva mare havia tingut anteriorment dos fills amb el seu primer marit, John Newton Baker, Robert i Bernice. Durant bona part de la seva infància, Marilyn va mantenir una relació gairebé nul·la amb els seus germans, especialment amb Bernice, amb la que establiria una relació més estreta durant l'edat adulta. Els primers anys de la vida de la futura estrella van estar marcats per la inestabilitat familiar.

Els problemes de salut mental de Gladys, mare de Marilyn, li impedien fer-se càrrec regularment de la seva filla. Com a conseqüència, Norma Jean va passar llargues temporades en famílies d'acollida i institucions assistencials. Una de les figures més importants

importants de la seva infància va ser Ida Bolander, que juntament amb el seu marit, Albert, la van acollir a casa seva a la localitat rural de Hawthorne. Entre 1926 i 1934, Norma Jean va créixer principalment sota la tutela dels Bolander. Aquests anys li van proporcionar una certa estabilitat emocional, encara que la presència intermitent de la seva mare i els continus canvis de residència marcarien profundament el seu caràcter. A mitjans dels anys 30, després de l'ingrés de Gladys en diverses institucions psiquiàtriques, Norma va iniciar un període especialment difícil, alternant estades en llars d'acollida, cases de familiars i orfenats. Aquesta experiència d'inseguretat i desarrelament constituiria un dels elements centrals de la seva biografia i influiria decisivament en la dona que anys més tard el món coneixeria com a Marilyn Monroe. Malgrat les dificultats personals, va rebre una educació elemental regular a diversos centres escolars de l'àrea de Los Angeles i finalment a la University High School.

Els testimonis dels seus companys de classe descriurien Norma Jean com una estudiant tímida, reservada i aficionada a la lectura. L'any 1942 es va produir un episodi determinant en la seva vida. La seva tutora legal, Grace Matigother, una amiga de la seva mare que havia assumit la seva protecció, havia de traslladar-se amb el seu marit a l'estat de Virgínia. Com que la legislació vigent impedia endur-se la nena amb ells, es van plantejar la possibilitat de que la jove tornés a ingressar en un orfenat. Per evitar aquesta situació, amb només 16 anys, Norma va contraure matrimoni amb James Doherty, un veí de 21 anys que treballava en una fàbrica. El casament va tenir lloc el 19 de juny de 1942. A conseqüència d'aquest matrimoni, Norma va abandonar els seus estudis secundaris abans de graduar-se. Durant la Segona Guerra Mundial, James va ingressar a la Marina dels Estats Units. Mentre el seu marit va ser destinat a diferents bases militars, Norma va començar a treballar a la indústria aeronàutica. Va ser empleada de Radioplane, una empresa dedicada a la fabricació de components i avions no tripulats per l'exèrcit nord-americà.

0: La Llanterna Màgica, el programa que s'escolta.
1: La vida de Norma va canviar radicalment el 1944. Aquell any, el fotògraf David Conover, contractat per l'exèrcit per documentar la contribució femenina a l'esforç bèl·lic, la va fotografiar a la fàbrica on treballava. Les imatges van cridar l'atenció per la seva naturalitat davant la càmera i van revelar un potencial que fins aleshores havia passat desapercebut. Animada pels resultats de la sessió, Norma va començar a treballar com a model de fotografia. A poc temps, Norma es va convertir en una de les models més sol·licitades de la costa oest. Va aparèixer en nombroses portades de revistes i anuncis publicitaris. Va tenyir-se el cabell de ros, un canvi estètic que acabaria esdevenint una de les seves principals senyes d'identitat. L'èxit com a model va despertar l'interès dels estudis cinematogràfics de Hollywood. El 1946, el directiu Ben Lyon, responsable de càsting de la 20th Century Fox, li va oferir el seu primer contracte amb la indústria. Li va suggerir el nom artístic de Marilyn, inspirat en l'actriu de Broadway Marilyn Miller, però Norma va escollir el cognom de Monroe com a cognom de soltera de la seva àvia materna. Així naixia oficialment Marilyn Monroe, una jove sense formació interpretativa, però amb una extraordinària fotogènia i una gran determinació.

quan va signar el seu primer contracte amb la 20th Century Fox, conscient de les seves limitacions tècniques, va iniciar un període intens de formació artística que resultaria fonamental per la seva futura carrera. Va rebre classes d'interpretació, dicció, expressió corporal i cant impartides per professors contractats pels estudis. Tot i que el seu primer contracte no va ser renovat al cap de pocs mesos, Madeline va seguir formant-se mentre buscava noves oportunitats professionals. L'any 1948 va signar un contracte amb Columbia Pictures. Allà va estar treballant sota la supervisió de l'entrenadora vocal Natasha Lyttes, que la va ajudar a desenvolupar una tècnica interpretativa més sofisticada i va contribuir a construir la seva personalitat escènica. El seu primer paper destacat va arribar amb el musical Les Coristes, que tot i tenir una repercussió limitada, va permetre a la jove actriu demostrar les seves aptituds davant la càmera. A començaments dels 50, va començar a aparèixer en papers secundaris cada vegada més visibles. Entre les seves primeres intervencions destacades trobem La jungla d'asfalt, sota la direcció de John Huston, i Tot sobre Eva, dirigida per Joseph L. Mankiewicz i protagonitzada per Bette Davis.

La seva popularitat va créixer ràpidament gràcies a una combinació de talent, carisma i una extraordinària habilitat per connectar amb el públic. El 1952 ja era considerada una de les noves promeses de la indústria. Aquell mateix any va intervenir en produccions com Encuentro en la noche, dirigida per Fritz Lang, i Niebla en el alma, al costat de Richard Widmer, on va demostrar que podia fer-se càrrecs de papers dramàtics més complexos. Però el gran salt cap a l'estrellat es va produir el 1953. Aquell any va protagonitzar tres títols fonamentals en la construcció del seu mite cinematogràfic: Niàgara, dirigida per Henry Hathaway, Els senyors prefereixen les roses, de Howard Hawks, i Cómo casarse con un millonario, sota la direcció de Jan Negulesco. Especialment memorable va ser la interpretació de la cançó Diamond Are a Girl's Best Friend, una escena que es convertiria en una de les més emblemàtiques de la història del cinema musical. Malgrat l'èxit, Monroe considerava que Hollywood explotava principalment la seva imatge de sex symbol. Amb l'objectiu de perfeccionar-se com a actriu dramàtica, el 1955 es va traslladar a Nova York per estudiar a l'Actors Studio, centre dirigit per Lee Strasberg. A kiss

0: La llanterna màgica. A Ràdio Sabadell 94.6.
1: A mitjans de la dècada dels 50, Marilyn Monroe ja era una de les actrius més populars del planeta. Tanmateix, darrere de la imatge pública de Rosa Seductora, hi havia un artista que aspirava a obtenir reconeixement per la seva capacitat interpretativa. La formació a l'Actors Studio i el treball amb Lee Strasberg i Paula Strasberg, la seva esposa, van reforçar aquesta voluntat de ser considerada una actriu de primer nivell. L'any 1954 va protagonitzar una de les pel·lícules més recordades de la seva carrera, La Tentación Vive Arriba, dirigida per Billy Wilder. El film va donar lloc a una de les imatges més icòniques de la història del cinema. Marilyn, damunt una reixeta del metro de Nova York, mentre el seu vestit blanc s'aixeca impulsat per l'aire. El 1955 havia fundat la seva pròpia productora. L'objectiu era obtenir un major control sobre els projectes en què participava i negociar en millors condicions amb els grans estudis. El primer gran resultat d'aquesta nova etapa va ser Bus Stop, dirigida per Joshua Logan. La seva interpretació de Cherry, una cantant de salon amb aspiracions artístiques, que s'enamora d'un innocent vaquer que participa en rodeos i que somia en fundar una família i retirar-se al seu ranxo a criar bestiar, va ser molt aplaudida.

Aquell 1956 va protagonitzar El príncep i la corista, dirigida i coprotagonitzada per Laurence Olivier. El rodatge va estar marcat per contínues tensions entre els dos artistes, però la pel·lícula va obtenir una notable repercussió. Però el punt àlgid de la seva carrera no va arribar fins a Ningú no és perfecte, també dirigida per Billy Wilder. Compartint pantalla amb Tony Curtis i Jack Lemmon, Monroe va oferir una interpretació que encara avui en dia està considerada com a una de les millors de la comèdia cinematogràfica. El film és sovint considerat entre les grans obres mestres del cinema nord-americà. Gràcies a aquesta actuació, va obtenir el premi més important de la seva trajectòria, el Globus d'Or a millor actriu de comèdia musical de l'any 1960. Aquest guardó va representar el reconeixement oficial del seu talent per part de la indústria. Entre altres distincions destacades, Monroe també va ser reconeguda en diverses ocasions per la premsa especialitzada i per associacions de crítics cinematogràfics. La seva darrera pel·lícula estrenada en vida va ser Vida Rebels, dirigida per John Huston i escrita pel dramaturg Arthur Miller. El repartiment incluïa figures llegendàries com Clark Gable i Montgomery Clift. Amb el pas dels anys, aquesta obra ha estat reconeguda com a una de les interpretacions més profundes i emotives de Monroe.

Malgrat els èxits professionals, els problemes de salut, l'estrès derivat de la fama i les dificultats personals començaven a afectar de manera creixent la seva carrera. Els esdeveniments de la seva vida privada adquirien cada vegada més protagonisme en els darrers anys de la seva existència. El seu primer matrimoni, amb James Dougherty, als 16 anys, es va dissoldre oficialment 4 anys més tard. La seva segona unió va tenir una enorme repercussió mediàtica. El 14 de gener de 1954 es va casar amb Joe DiMaggio, una de les llegendes del beisbol nord-americà. DiMaggio havia estat una de les principals figures dels New York Yankees. Tot i la feina que es professaven, la convivència va resultar.

0: Hey, what's he say?
1: My name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

0: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
1: Més enllà de les seves relacions, Marilyn destacava per una personalitat molt més complexa que la imatge pública construïda pels estudis. Era una lectora habitual d'autors com Dostoievski, Tolstoi, Joyce i Walt Whitman. També mostrava interès per la poesia, la psicologia, la filosofia i la història. Durant els seus darrers anys, però, les dificultats emocionals, els problemes de salut i la dependència de medicaments prescrits van afectar de manera notable la seva estabilitat personal. Malgrat això, el 1962 va participar en el rodatge de Something's Got to Give, dirigida per Josh Cukor. Però els continus ajornaments del rodatge i els problemes de salut de l'actriu van impedir que el projecte arribés a completar-se. La matinada del 5 d'agost de 1962, Marilyn Monroe va ser trobada sense vida a la seva residència de Brentwood. Tenia 36 anys. La investigació va concloure que la causa de la mort havia estat una intoxicació aguda per barbitúrics i va determinar, com a veredicte més probable, el suïcidi. 100 anys després del seu naixement, Norma Jean Mortensen, Marilyn Monroe, continua sent una figura fascinant. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa. Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Ja ho sabeu, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
4: Bona nit.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: La falta d'habitatge ja està afectant el creixement econòmic de Catalunya, la mobilitat laboral i també l'atracció de talent. La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, remarca com l'habitatge ja és el principal element de pressió també per les famílies. Ja ningú amaga que l'habitatge afecta la competitivitat del país, malgrat que els indicadors principals diuen que l'economia va bé. A la llarga, que no puguis canviar de feina pels preus de l'habitatge o que professionals qualificats de fora no puguin venir a treballar a una empresa perquè no troben on viure pot tenir conseqüències importants. A nivell social és on, segons aquest informe, els problemes ja són greus ara mateix, amb una de cada quatre famílies amb fills que té una situació econòmica fràgil i els salaris fa 5 anys que creixen exactament igual que la inflació. Carme Poveda és directora de la Memòria.
5: Sí que podem observar que hi ha un 25% de persones que cobren menys de 19.000 euros. I són precisament aquestes persones les que més els impacta l'increment dels productes bàsics d'alimentació, que són una part important en la seva cistella de la compra.
6: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
7: EAE Business School patrocina aquest espai.
8: Moments d'òpera.
9: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La d'avui és una obra que es considera la precursora de les escenes de la bogeria. Es titula Nina o Sia, la pazza per amore.
8: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
9: Nina o Sia, la pazza per amore, és a dir, Nina o la boja d'amor, és una òpera definida per l'autor com comèdia in prosa et in verso per música, dividida en dos actes, amb música de Giovanni Paisiello i llibret en italià de Giambattista Lorenzi, tot i que basat en la traducció italiana de Giuseppe Carpani del llibret de Benoît Joseph Marsollet, de títol homònim. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 25 de juny del 1789 al Teatro del Reale Sitio di Belvedere, a Caserta, a Itàlia. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, esclar, Nina és la nostra protagonista, una noia dolça, filla del comte, a causa de la suposada pèrdua del seu estimat Lindoro, ha perdut el cap i ens representen completament boja, un paper aquest per soprano lírica o lírico lleugera. El comte és el pare de Nina, a qui li va intentar imposar un matrimoni amb un home que no estimava, un fet que se'n penedeix a l'inici de l'òpera, paper aquest, el del comte per baix. Lindoro és el promès de Nina, que suposadament ha mort, però que al final de l'òpera apareixerà de nou. Aquesta aparició curarà de la bogeria a Nina, un paper per tenor lleuger, per bé que tan sols apareix a la fi del segon acte. Giorgio és el vell tutor del comte, un personatge optimista que intenta minimitzar la tragèdia de Nina, paper per baix còmic. I Susanna és la governanta de Nina, paper secundari per soprano lleugera o lírico lleugera. L'estrena de Nina, o sigui, la pazza per amore, va ser un autèntic èxit. A més, va estar revestit de caràcter d'esdeveniment nacional, ja que hi estaven presents les principals autoritats del regne i fins i tot la reina Maria Carolina. La primera representació pública va ser al Teatre dei Fiorentini de Nàpols a la tardor de 1790. Posteriorment va viatjar a Viena aquell mateix any, on Lorenzo da Ponte en va revisar el llibret i el compositor Joseph Weigel va afegir nous números cantats. L'any 1791 es va presentar a París amb un arranjament dels recitatius fet per Luigi Cherubini, que també va afegir-ne un ària original. Aviat Paisiello va produir les seves pròpies versions, en primer lloc dividint l'acció en dos actes i després substituint el text parlat per recitatius. La versió definitiva es va estrenar a Parma l'any 1794. Es tracta d'una comèdia sentimental amb números musicals i diàlegs parlats, amb una perfecta equidistància entre el caràcter de l'òpera còmica, l'òpera bufa i del drama musical. A més, Nina pot considerar-se la precursora de l'òpera semiseriosa, estil en què adquireix una importància cabdal la descripció dels sentiments. El drama en si, la suposada mort de Lindoro a mans del seu rival, és deixat de banda i només apareix a l'inici de l'òpera com una narració de Susanna. Així, la resta de l'òpera tractarà de les seves conseqüències domèstiques, íntimes i, en particular, les situacions més patètiques patètiques a què es veu abocada la pobra Nina, a la que la mort del seu estimat l'ha portada fins a la bogeria. Pot dir-se que aquesta òpera inaugura el recurs que compositors posteriors experimentarien fins a límits impensables en aquell moment, en allò que a dia d'avui coneixem com a escenes de la bogeria, que especialment Donizetti i Bellini farien referència de la seva creativitat. Sabent això, anem a fixar-nos ja en l'argument i els moments musicals més destacats d'aquesta òpera de Paisiello, Nina, o sia, la Pazza per Amore. Ens situem a l'inici de l'acte primer.

l'inici de l'òpera ens hem de situar als jardins del Palau del Comte, el pare de Nina. Els camperols es lamenten del destí d'aquesta, la filla del comte Nina, que ha embogit, i pregunten a la seva governanta, Susanna, el motiu de la seva follia. Susanna els explica que Nina estava promesa a un jove que coneixia des de petita i de qui estava enamorada. Es tracta de Lindoro. Però el comte, codiciós, va decidir casar-la amb un home més ric. Lindoro va citar Nina per acomiadar-se i el nou promès, trobant-los plegats, va travessar Lindoro amb la seva espasa, deixant-lo estès en un bassal de sang. El pare li va demanar a Nina de reconèixer com a marit l'assassí del seu estimat i això va fer caure Nina en

Després d'aquesta escena apareix Nina i es lliura a una llarga escena de la bogeria preguntant-se per què no torna el seu estimat. És Marina Volgan.

Algunes camperoles intenten consolar a Nina cantant, però quan la jove veu el pare no el reconeix. Això sí, es mostra irada amb ell i l'acusa de ser la causa de la seva dissort. Només un pastor que canta acompanyat d'una cornamusa pot entendre-la. Finalment, les camperoles la convencen per acompanyar el pastor al poble. I aquest és el final de l'acte primer en el que intervenen Nina, en la veu d'Anna Caterina Antonacci, Susanna és Donatella Lombardi, el comte Michele Pertusi i un pastor Giuseppe Filianotti, tots dirigits per Riccardo Muti amb l'orquestra del Teatro a la Scala de Milà.

Seguim els moments d'òpera de la xarxa de comunicació local, resumint l'òpera Nina Ossia la Pazza per Amore de Paisiello, situat ja, com dèiem, a l'acte segon, que es desenvolupa al mateix entorn en què l'anterior, el Jardí del Comte. Tal com acabem de sentir, Susanna intenta consolar el comte, que està desolat per l'estat de la seva filla. En aquest cas sentíem a la soprano Fiorella Pediconi, dirigida per Richard Wallinch en una gravació de l'any 1989. Apareix ara un alterat Giorgio, el vell tutor del comte, que gairebé no pot articular paraula, i és que arriba amb la notícia que Lindoro ha estat vist pel poble. Giorgio és el baix còmic Giorgio Surian.

Aviat l'Indoro arriba a la presència del comte, que li dona mostres d'afecte i l'anomena fill davant la estupefacció del jove. El comte el posa al cas de la malaltia de Nina i ambdós acorden la manera de tornar a la jove a la raó. El jove l'Indoro és el tenor peruà Juan Diego Flores sota la direcció de Ricardo Muti en una gravació en directe al Teatro a la Scala de Milà.

Nina torna del poble fins a la residència del comte. Inicialment, no reconeix l'Indoro i el confon amb un amic d'ell. No obstant això, l'interès i la sorpresa de Nina augmenten quan l'Indoro li explica fil per randa la seva història d'amor compartida. Finalment, l'Indoro conclou la seva narració mostrant-li a Nina una armilla que ella mateixa va brodar-li. En aquest moment, Nina el reconeix i recupera l'enteniment. Nina és Anna Caterina Antonacci i l'Indoro, el tenor Juan Diego Flores.

0: Finalment, i després de tants patiments, la parella podrà unir-se en matrimoni amb la benedició del comte i entra l'alegria general de tothom allà present. I així és com acaba l'Òpera Nina, o sigui, La Pazza per Amore, títol d'aquesta setmana als Moments d'Òpera, un títol de Giovanni Paisiello. Nosaltres, ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2: Bona nit. I ara música.